0: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
0: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit del Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Bueno, avui dimarts, dia 14 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i provincial, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit impulsa el desenvolupament del nucli antic a través del programa Treballs als Barris. L'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball als Barris impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure el desenvolupament local i ocupacional en barris com el nucli antic de Cunit amb caràcter històric. El nucli antic compta amb una població de 1.995 habitants que representen aproximadament el 12,2% dels 16.304 habitants del municipi, segons el padró de 2025. El projecte té com a finalitat dotar l'Ajuntament d'un coneixement rigorós de la realitat del barri, eines tècniques i una estratègia compartida que permet impulsar la seva revitalització, on el principal resultat serà l'elaboració d'un pla d'acció que sorgirà el treball coordinat entre l'equip tècnic municipal de les regidories d'ocupació i formació i de promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Cunit. Una persona tècnica contractada dins de la subvenció del mateix programa Treball als Barris i la consultoria La Trenyina de Darwin amb eixos per transformar el barri. Un dels aspectes rellevants del projecte és l'abordatge específic de la problemàtica dels locals comercials buits, una qüestió que es treballa de manera transversal amb altres àrees municipals. Les actuacions inclouen la creació d'un inventari de locals, l'anàlisi dels preus de lloguer, el contacte amb les persones propietàries, la posada en marxa d'una borsa municipal de locals, la valoració d'avals de lloguer, bonificacions i accions de comunicació per afavorir la reactivació comercial. A partir de la diagnosi realitzada es defineixen 5 grans objectius: reactivar l'activitat econòmica i comercial del nucli antic, millorar l'ocupabilitat i connectar la formació amb les oportunitats laborals del barri, reforçar la cohesió social, la convivència i la inclusió comunitària, potenciar el casal municipal com a espai de dinamització social i cultural i garantir una governança eficaç i un seguiment continuat del pla. Per assolir, doncs, aquests objectius, el document s'estructura en 6 eixos d'intervenció que inclouen actuacions en regeneració urbana, habitatge i espai públic, dinamització econòmica i comerç de proximitat, ocupació i formació, cohesió social, activació comunitària i cultural i governança i coordinació municipal. Raül Salvador, regidor d'Ocupació de l'Ajuntament de Cunit, subratlla que aquest projecte no és només una diagnosi, sinó un full de ruta compartit que estableix accions concretes, indicadors i mecanismes de seguiment per assegurar que les actuacions es transformin en realitats reals. El regidor conclou que la implicació dels serveis municipals, del teixit econòmic i de la ciutadania serà clau perquè el nucli antic esdevingui un espai més actiu, cohesionat i amb més oportunitats de futur. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris. I Impulsem Cunit ratifica Jaume Cassanyes com a candidat a l'alcaldia per les municipals d'aquest 2027. L'actual alcalde repetirà com a cap de llista amb una candidatura que combinarà experiència i noves incorporacions i obrirà un procés participatiu a partir del setembre. L'Assemblea Local d'Impulsem Cunit ha escollit Jaume Cassanyes com a cap de llista de la formació per a les eleccions municipals previstes pel maig de 2027. La decisió es va prendre aquesta passada setmana i confirma la voluntat del partit de tornar a presentar l'actual alcalde com a candidat per a revalidar el govern municipal. Cassanyes afrontarà els comicis amb el suport de bona part de l'actual equip de govern. Segons ha explicat la formació, la candidatura comptarà amb el gruix dels regidors i regidores que l'han acompanyat durant aquesta legislatura. Montse Càmera, Yolanda Sánchez, Bea Luque, Joan Soler i Raül Salvador. A més, també incorporaran noves cares que, segons el candidat, reforçaran el projecte de cara al 2027. L'alcalde ha definit la futura candidatura com a una combinació d'experiència, energia, joventut, però sobretot d'amor i estima per Cunit, unes qualitats que considera essencials per continuar treballant pel municipi. Durant l'assemblea, Cassanyes també ha avançat les línies mestres de la precampanya i de la futura campanya electoral. En aquest sentit, va anunciar que a partir del setembre Impulsem Cunit organitzarà reunions obertes a la ciutadania amb l'objectiu de recollir propostes, compartir els principals reptes del municipi i elaborar un projecte de futur centrat en la qualitat de vida i la defensa dels serveis públics. El candidat va fer una crida als veïns i veïnes que perquè participin en aquest procés i aportin idees per a contribuir a definir el futur de Cunit. Amb aquesta designació, Impulsem Cunit es converteix en una de les primeres formacions del municipi a oficialitzar el seu cap de llista amb vistes a les eleccions municipals de 2027. I l'Ajuntament de Cunit també dona el tret de sortida a una nova edició de la Fira d'Artesania, una de les cites més esperades de l'estiu que complirà doncs el Passeig Marítim d'Artesania, comerç i activitats per tots els públics. La fira tindrà lloc el divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 12 de la nit del 10 de juliol al 22 d'agost al Passeig Marítim entre el carrer Les Sorres i l'Avinguda Juli César. Durant aquestes setmanes, veïns i veïnes i visitants podran passejar entre les diferents parades d'artesania, descobrir productes fets a mà i gaudir d'un ambient familiar a tocar de mar. Com a complement de la programació, la fira comptarà amb l'espectacle Circ i Foc, que es representarà els dies 11, 18 i 25 de juliol i 1, 8 i 15 d'agost en dues sessions, una a les 8 del vespre i una altra a 3 quarts de 10 de la nit, oferint una proposta d'animació per tota la família. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit continua impulsant activitats que dinamitzin el municipi durant la temporada d'estiu, fomentant doncs el comerç artesanal i contribuint a enriquir l'oferta cultural i d'oci del municipi. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell està encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, i que compartirà el protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de la riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades per als diferents espectacles ja estan a la venda a través de la web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I l'àrea única del taxi del Baix Penedès entra en funcionament de moment sense el Vendrell. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha informat que l'àrea única de taxi ja ha entrat en funcionament després de que tots els municipis, tret del Vendrell, s'hagin adherit al projecte. Segons la Fura, des de l'ens supramunicipal, expliquen que aquest model de gestió permetrà un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat limitada de taxis. El nou sistema vol primar la proximitat, prioritzant l'atenció amb els taxistes del municipi des d'on es demani el servei. En cas que aquesta atenció no sigui possible, el sistema derivarà la petició a un altre taxi de la comarca. Precisament aquest era un dels punts de conflicte amb els taxistes del Vendrell, que quan es van doncs, anunciar el projecte, des de Radio Taxi i Elite Taxi van denunciar que aquesta àrea beneficia a uns pocs taxistes en detriment dels professionals que compleixen la llei i atenen diàriament els seus municipis. Per això van mostrar la seva oposició majoritària al projecte. En aquell moment, l'Ajuntament del Vendrell ja va condicionar el seu suport a l'àrea única a l'aval majoritari del sector. Preguntat per l'absència del Vendrell en la primera fase de la posada en funcionament de l'àrea única, l'alcalde, Kenneth Martínez, ha reiterat que no han rebut cap petició dels taxistes per tirar endavant aquesta mesura. El president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, també va avisar el passat novembre que l'àrea podria tirar endavant sense el concurs del Vendrell, una cosa que al final s'ha complert. Per accedir al nou servei s'ha impulsat una aplicació mòbil específica i també un número de WhatsApp al 608 48 30 02, 608 48 30 02, des d'on només caldrà indicar doncs, el lloc de recollida i la destinació. Els diferents municipis també disposaran de codi QR informatius que permetran accedir de manera immediata als canals de reserva. El clima empresarial al Garraf i al Penedès millora i recupera els nivells més alts de l'últim any. La percepció de les empreses del Garraf i del Penedès sobre la situació dels seus negocis ha millorat durant el segon trimestre d'aquest any i així ho reflecteix el darrer pànel de clima empresarial de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que mostra una recuperació de la confiança després de diversos trimestres de descens i consolida un escenari d'estabilitat de cara als pròxims mesos. Les empreses participants valoren la situació actual dels seus negocis amb una nova nota mitjana de 7,58 sobre 10, superior al 7,29 registrat al trimestre anterior i també sobre el del 7,49 93 del mateix període de l'any passat. Es tracta de la millor puntuació des del tercer trimestre del 2025. L'estudi destaca que més de la meitat de les empreses enquestades, amb un 51,5%, atorguen una puntuació de 8 al seu negoci i que cap empresa el valora per sota del 6, fet que evidencia un clima empresarial positiu i compartit per tots els sectors. La indústria obté una valoració mitjana de 7,67, mentre que el sector serveis es situa en un 7,56. Les diferències també són mínimes segons la dimensió de les empreses. Les microempreses puntuen amb un 7,62, les grans empreses amb un 7,56 i les de mida mitjana amb un 7,50. Segons el panel, el 48,5% de les empreses considera que la seva situació ha millorat durant el segon trimestre, mentre que un altre 48,5% assegura que s'ha mantingut estable. Només un 3% afirma haver empitjorat. Pel que fa a l'ocupació, el 63,6% de les empreses ha mantingut la plantilla sense canvis, un 18,2% l'ha incrementada i el mateix percentatge ha registrat una reducció de personal. Les expectatives per al tercer trimestre continuen marcades per la prudència. Dues de cada tres empreses, amb un 66,7%, preveuen mantenir la situació actual del negoci, mentre que un 27,3% confia en una evolució favorable. Només un 6,1% anticipa un possible empitjorament. La mateixa tendència es trasllada a l'ocupació. El 84,8% de les empreses espera conservar la plantilla actual, un 9,1% preveu ampliar-la i un 6,1% completa, doncs, una possible reducció. El panel també analitza diversos factors que condicionen l'activitat empresarial. En aquest sentit, gairebé la meitat de les empreses, amb un 48,5%, assegura que l'absentisme laboral té algun impacte sobre el seu funcionament. D'aquestes, un 27,3% considera que l'afectació és lleu i un 21,2% la qualifica d'important. Pel que fa a la morositat, un terç de les empreses, amb un 33,3%, detecta un lleuger augment dels impagats respecte a l'any passat, mentre que dues de cada tres no observen canvis. Cap de les empreses consultades afirma haver patit un increment important de la morositat. El panel de clima empresarial és una iniciativa trimestral de la Federació Empresarial del Gran Penedès que recull l'opinió d'una trentena d'empreses del Garraf i del Penedès amb l'objectiu de conèixer l'evolució i les expectatives del teixit empresarial del territori. Tot i que les dades tenen un caràcter qualitatiu i no són estadísticament representatives, ofereixen una fotografia de l'estat d'ànim del món empresarial de la vegueria. I l'enoturisme es consolida com un canal clau de venda. 6 de cada 10 cellers venen més del 10% del vi directament als visitants. Un estudi de l'Incavi revela que 8 de cada 10 cellers aconsegueixen que més de la meitat dels enoturistes comprin vi després de la visita. L'enoturisme s'ha convertit en molt més que una eina de promoció per als cellers catalans. Segons l'estudi Enodata de la venda directa en enoturisme 2026, impulsat per l'Institut Català de la Vinya i el Vi i elaborat per la revista Enoturista, les visites als cellers s'han consolidat com un canal de venda directa cada vegada més rellevant pel sector. L'informe elaborat a partir de les propostes de 127 cellers catalans que representen més del 25% dels establiments visitables del país constata que el 57% dels cellers assegura que la venda directa als visitants ja representa més del 10% del total de les seves vendes de vi. El director general de l'Incavi, Joan Gené, destaca que les dades mostren que la visita al celler té un impacte comercial clar i subratlla que l'enoturisme s'ha convertit en una eina econòmica que va molt més enllà del simple tast de vins. Una de les dades més significatives de l'estudi és que el 78% dels cellers afirma que més de la meitat dels seus visitants compra vi després de l'experiència enoturística. En gairebé la meitat dels casos, 46%, aquesta proporció supera fins i tot el 75%. A més, 7 de cada 10 cellers asseguren que més del 75% dels visitants paga per participar en una activitat enoturística, fet que evidencia una doble conversió. Primer amb la reserva de l'experiència i després amb la compra de vi. El valor econòmic d'aquestes vendes també és destacable. El 79% dels cellers registra un tiquet mitjà superior als 20 euros després de la visita, mentre que en gairebé 3 de cada 10 supera els 40 euros. Pel que fa al volum, el 60% dels establiments afirma que els clients compren una mitjana de 3 o més ampolles, una dada que confirma que la compra va més enllà d'un rècord simbòlic de la visita. L'estudi també posa en relleu el pes del públic català. El 71% dels cellers identifica Catalunya com el principal origen dels seus visitants, molt més per endavant dels mercats internacionals, amb Europa com a segon focus més habitual. Segons l'Incavi, aquest visitant de proximitat és especialment valuós perquè té més possibilitats de repetir la visita, tornar a comprar vi o recomanar l'experiència, convertint-se en un autèntic ambaixador dels cellers. Els resultats mostren una tendència positiva. El 68% dels cellers afirma que la venda directa de vi ha augmentat durant els darrers anys, mentre que 3 de cada 4 voldrien que aquest canal representés almenys el 25% del seu negoci en el futur. Tot i aquest creixement, la distribució tradicional continua sent el principal canal comercial per al 69% dels cellers, fet que demostra que l'enoturisme complementa, però encara no substitueix els circuits habituals de comercialització. L'estudi assenyala, però, un punt de millora, tot i que la conversió durant la visita és elevada. La recompra posterior encara és limitada. El 45% dels cellers reconeix que més del 10% dels clients torna a comprar vi després de la visita. Per aquest motiu, l'INCAPI considera que hi ha marge per potenciar eines de fidelització, com les botigues en línia, els enviaments a domicili, els clubs de vi o les accions de comunicació directa amb els visitants. L'Enodata de la venda directa en Enoturisme 2026 és la primera base de dades específica sobre aquesta activitat a Catalunya i ofereix una radiografia del paper que l'Enoturisme té avui dia en la comercialització del vi, així com de les oportunitats de creixement d'un sector que continua guanyant pes dins de l'economia vitivinícola catalana. I la denominació d'origen Penedès impulsa un nou reglament per a separar la gestió dels vins tranquils i els escumosos. La reforma també garantirà la paritat entre viticultors i cellers en tots els òrgans de govern, adaptant la denominació d'origen als nous reptes del mercat. La denominació d'origen Penedès ha iniciat la redacció del nou reglament que regularà de manera independent els vins tranquils i els vins escumosos. La denominació d'origen ha constituït la comissió encarregada d'elaborar aquest nou marc normatiu que preveu la creació de dues cambres amb capacitat de decisió pròpia per a cadascuna de les dues tipologies de vi. La iniciativa forma part del desplegament del pla estratègic aprovat l'any 2021 que ha convertit la denominació d'origen Penedès en la primera denominació d'origen del món amb producció 100% ecològica. Segons l'entitat, aquest nou pas arriba en un moment clau per al futur de la viticultura penedesenca. A la primera reunió de treball, la comissió ha acordat les bases que han de regir el nou reglament. L'objectiu és que tant la Cambra dels Vins Tranquils com la dels Escumosos disposin de competències pròpies i puguin prendre decisions de manera autònoma. El futur reglament també establirà que tots els òrgans de govern de la denominació d'origen garanteixin la paritat entre viticultors i cellers, assegurant una representació equilibrada dels dos sectors en la presa de decisions. La denominació d'origen Penedès considera que aquesta nova estructura respon a la realitat dels mercats actuals, on els vins tranquils i els escumosos requereixen estratègies diferenciades de comunicació i comercialització. Segons la denominació, els vins tranquils competeixen en un mercat molt saturat on el relat, l'origen i la connexió emocional amb el consumidor són factors determinants. En canvi, els vins escumosos han evolucionat cap a un posicionament més vinculat a les experiències i a l'estil de vida, deixant enrere una comunicació centrada exclusivament en el luxe. Aquesta diferenciació també es traduirà en una gestió específica dels recursos destinats a la promoció i la comunicació de cada categoria. La comissió continuarà treballant durant aquest mes de juliol en l'elaboració d'un primer esborrany del reglament que posteriorment serà debatut pels seus membres abans de continuar amb la seva tramitació. Però encara tenim més notícies, i és doncs que torna al viu l'estiu 2026. Som artistes, manualitat estiuenca. Recordem doncs que avui dimarts, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som artistes a càrrec d'Alpi Paper. Una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc també els dies 17 i 24 de juliol a 2:15 de la nit a la plaça de Turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle va arrencar el passat 3 de juliol amb l'actuació de les Loques del Panda i continua doncs aquest 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitza el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. També aquest 18 de juliol tenim la sortida patrimonial de l'Avenc de Sant Antoni a 6:45 de la tarda al punt de trobada a plaça Tomás y Valiente, davant del McDonald's. Una visita guiada al qual cal reserva prèvia trucant al 977-67-47-77, 977-67-4777 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I el proper dijous, dia 23 de juliol, a 11:15 del matí, la Biblioteca Municipal Marta Mata us oferirà el taller de manualitats Som artistes a càrrec de Cíntia Branco, una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del formulari web, el que podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també recordem que l'Ajuntament de Cunit presentarà també una nova edició de Nits Vol al Mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzen les nits d'estiu al municipi durant aquest mes de juliol, el qual hem comentat anteriorment, on tindrem també el 24 de juliol l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. I també pel proper 25 de juliol, dia de Sant Jaume, a 6:45 de la tarda a la plaça de la Vila, tornarem a tenir una sortida patrimonial amb noms i els renoms. Amb reserva prèvia trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I des d'aquí volem felicitar el Club Esportiu Millo Cunit amb aquesta gran actuació en el Campionat de Catalunya Infantil Promoció. Els nostres joves esportistes han tornat a demostrar tot el treball, la il·lusió i l'esforç que posen en cada entrenament, aconseguint un fantàstic balanç de 7 medalles. Or per Oriol Quesada, Unai Jardí i Juan Carlos Quiroga. Plata per Antonella Tafur i Eric García. Bronze per Victoria Castillo i Eva Pérez. Més informació a taekwondomillocunit.es, taekwondomillocunit.es. Enhorabona, doncs, a tot l'equip, a les famílies i al cos tècnic. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual tenim Cinema La Fresca, amb una proposta per reflexionar sobre la diversitat i els drets LGTBIQ+. Aquest estiu no et perdis la projecció de Retrato de una mujer en llamas, una pel·lícula de gran reconeixement internacional que aborda l'amor, la llibertat i la identitat de des d'una mirada íntima i emotiva. Recorda, doncs, el proper dijous 13 d'agost a les 10 de la nit al Port de Segur de Calafell amb activitat gratuïta, pel·lícula de temàtica LGTBIQ+, no recomanada per menors de 18 anys, una iniciativa del Servei d'Atenció Integral, el SAIT, i també LGTBIQ+, del Baix Penedès, per promoure la visibilitat, el respecte i la diversitat a través del cinema. També fa referència al mateix Consell Comarcal de Baix Penedès d'aquesta arribada del taxi a la nostra comarca. Mou-te de forma més fàcil, ràpida i còmoda. Ja està en funcionament la nova àrea única del taxi del Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. Demana'l quan et sigui més còmode, amb la nova aplicació Taxi Plus. Per WhatsApp al 608-48-3002, 608-48-3002 o escanejant els codis QR que trobaràs als municipis. Què hi guanya? Un únic servei per tota la comarca. Es prioritza també el taxi del teu municipi. Si no està disponible, un altre taxi de la comarca atendrà la teva petició perquè no et quedis sense servei. Reserva en pocs segons, paga com vulguis. Servei disponible a les 24 hores. L'àrea única del taxi és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Penedès per millorar la mobilitat, facilitar els desplaçaments i oferir un servei més eficient tant als veïns com als visitants de la comarca. Descarrega't l'aplicació o guarda aquest número al teu mòbil. 608-48-3002, 608-48-3002. I també a causa de les mesures preventives adoptades arran de l'incident a la piscina municipal de la Bisbal, s'han modificat alguns serveis municipals on el punt verd es romandrà tancat durant tota la tarda d'avui. Doncs també queda suspès el servei de reforç de tarda de la recollida porta a porta comercial i la recollida de qual es farà en horari habitual de nit. Això pel que fa al mateix municipi de la Bisbal. Una informació que ens facilita el Consell Comarcal del Baix Penedès. I també la passada setmana el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, va continuar la ronda de reunions de treball amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats dels municipis i reforçar la coordinació institucional. A Sant Jaume dels Domenys es va reunir amb l'alcalde Magí Pallarès per analitzar la situació després de l'incendi forestal d'aquesta setmana al Pla de Manlleu. Durant la trobada també es va parlar del paper de les ADF, de la seguretat i el desplegament dels Mossos d'Esquadra a la comarca, així com dels avenços de la comunitat de regants de la vegueria del Penedès. A Llorenç del Penedès, la reunió amb l'alcaldessa Montserrat Ventosa va servir per preparar el pròxim Consell d'Alcaldes que se celebrarà la setmana vinent al municipi. També s'han abordat els principals temes que es tractaran durant la sessió i la possibilitat de mancomunar nous serveis, reforçant el suport que el Consell Comarcal pot oferir, especialment als municipis més petits. També el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, va continuar la ronda de reunions amb altres alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats de cada municipi i reforçar la coordinació institucional. Es va, doncs, també reunir amb l'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez, en una trobada de treball que va servir per fer seguiment dels serveis que el Consell Comarcal presta al municipi i escoltar les propostes i inquietuds de l'Ajuntament. Durant la reunió es van abordar qüestions estratègiques per al futur del municipi i de la comarca, com la millora de la seguretat, el reforç dels serveis d'emergència, el transport públic, l'oferta formativa, el plàter i les energies renovables, així com diferents aspectes tècnics i urbanístics que afecten els municipis. I també tenim una nova oportunitat laboral al Consell Comarcal del Baix Penedès, al que s'ha obert la convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'enginyers i enginyeres per cobrir substitucions, necessitats urgents i possibles vacants temporals que puguin sorgir a la plantilla del Consell Comarcal. El sistema de selecció serà per concurs oposició. L'entitat convocant, el Consell Comarcal del Baix Penedès, amb un termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOC. Si compleixes els requisits i vols formar part de l'administració pública, aquesta és una bona oportunitat per incorporar-te a la borsa de treball del Consell Comarcal. Consulta, doncs, les bases i tota la informació de la convocatòria a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. I si tens entre 16 i 35 anys i vius al Baix Penedès, aquesta és la teva oportunitat per donar visibilitat al teu talent i formar part d'un nou espai dedicat a la creació contemporània. Pots presentar projectes d'arts visuals en qualsevol tècnica o format: pintura, dibuix, fotografia, escultura, instal·lació, videoart, art digital, collage, nous mitjans i molt més. Tens temps fins al 30 de setembre per presentar la teva proposta. Les obres seleccionades formaran part d'una exposició col·lectiva que s'inaugurarà el 19 de novembre a la sala Portal del Pardo i es podrà visitar fins al 16 de gener de l'any vinent. Inscriu-te a través del formulari disponible a la bio de la sala Portal del Pardo i de l'oficina jove del Baix Penedès. No deixis escapar aquesta oportunitat de formar part d'un projecte que aposta pel talent jove i la creació contemporània del Baix Penedès. I marxem al 3 de 8, ens centrem en el món del vi al cava, on el Penedès es prepara per viure una nova festa de la Verema amb 21 experiències enoturístiques. La festa de la Verema és una celebració de territori que agrupa les experiències de Verema i neogastronomia organitzades pels membres de la Ruta del Vi del Penedès. I mig centenars de pagesos i una quinzena de tractors fan una marxa lenta per exigir solucions per l'excedent de raïm. Les patronals del sector fan costat als pagesos de l'Incavi sobre la porta a qual pactar indemnitzacions per arrencar vinya. I no tenim temps per més, ara és el torn ja de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company en Josep Miró. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, el qual us ha portat el nostre company Jaume Sens. Des d'ara, doncs, ara sí, us deixem amb el temps de la mà del nostre company en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per el nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimarts 14 de juliol de 2026. Serà d'un dia de ple i rigorós estiu amb sol i núvols al matí amb calor i xafogós intensos. I és que avui dimarts tenim temps variable, més sol al migdia i més intervals de núvols baixos fins a mig matí i mitja tarda. La temperatura no variarà gaire, movent-se entre els 25 i els 26 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima i humitat moderada i una mica més de xafogó. Vent feble de legal fins a mig matí i de xaloc a la resta del dia, on a la mar hi haurà marejol considerable. Resumint, durant tot el dia sol, temperatura màxima 30 graus, mínima 21, amb una humitat màxima del 80% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima 26 km hora amb direcció a nord-oest-sud. A la mar marejol durant tot el dia. I per demà dimecres, sense canvis, amb un dia més de sol i cel clar, amb temperatures que no variaran gaire i estaran entre els 21 i els 22 graus de mínima i voltant els 31 de màxima, amb humitat i xafogó moderades. Vent feble amb terral al matí, marinades moderades de mitjorn a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol durant tot el dia. I fins aquí, el temps.
2: Salta y viu amb Radio Cunit.
3: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit
2: 107.0
0: FM.
4: Este verano Radio Cunit te acompaña.
5: En la playa también se escucha Radio Cunit.
6: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
4: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
2: Dia i de nit.
4: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
7: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen y IGP de baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit.

0: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar.
1: Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també, doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments els impulsa de passar per antena, però sí, ens faciliten que aquesta jornada, doncs, va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i la incidència del dia d'ahir, al qual es va veure afectada la nostra línia. Una línia que segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Pel que fa a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Puigcerdà, a la Tour de Querol, que es manté un servei alternatiu per carretera des de Barcelona, Felipuig i Puigcerdà, a la Tour de Querol. A més, a la R7, sense servei a motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, en parada del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A Rodalies Girona, RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, amb servei ferroviari de la línia R1. A Rodalies Lleida, RL4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia. A la R13, també el tren de Lleida, Pirineus, a Barcelona, Estació de França, circula amb una demora que supera els 40 minuts per una incidència operativa. I també el tren de Tarragona, Lleida, Pirineus, circula amb una demora de més d'una hora a causa d'una incidència a la infraestructura a la plana Picamoixons. Recordeu que podeu consultar horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí a l'estat de circulació ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada per el nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimarts 14 de juliol de 2026. Serà un dia de ple i rigorós estiu amb sol i núvols al matí amb calor i xafogors intensos. I és que avui dimarts tenim temps variable, més sol al migdia i més intervals de núvols baixos fins a mig matí i mitja tarda. La temperatura no variarà gaire, movent-se entre els 25 i els 26 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima i humitat moderada i una mica més de xafogor. Vent feble de gregal fins a mig matí i de xaloc a la resta del dia, on a la mar hi haurà marejol considerable. Resumint, durant tot el dia sol, temperatura màxima 30 graus, mínima 21, amb una humitat màxima del 80% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima 26 km hora amb direcció a nord-oest-sud. A la mar marejol durant tot el dia. I per demà dimecres, sense canvis, amb un dia més de sol i cel clar, amb temperatures que no variaran gaire i estaran entre els 21 i els 22 graus de mínima i voltant els 31 de màxima, amb humitat i xafogor moderades. Ben feble amb terral al matí, marinades moderades de mitjorn a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol durant tot el dia. I fins aquí, el temps.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom.
0: Què tal? Què ens proposes avui?

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'afinar les combinacions guanyadores del cap de setmana, aquest cap de setmana llarg, el que fa la Organització Nacional de Sexe. A la 11, el cuponazo.
1: Un viernes por la mañana salí de casa. Un viernes por la mañana.
0: I comencem, doncs, precisament pel cuponazo de divendres, on el número premiat va ser el 71.750. 71750 de la sèrie 64.
1: I un vendedor de la...
0: L'Eurojackpot, la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 13, 25, 28, 42 i 45. Amb els sols, el 5 i el 12. El sueldazo del fin de semana, el 54.787. 54787. De la sèrie 10. El triplex de la 11, el número premiat ha estat el 467. 467. La dupla de la 11, precisament el número 11. I la super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 3, 8, 11, 15, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 34, 43, 46, 51, 61, 63, 64, 71, 73 i 74.
1: El se lo merece todo.
0: I anem pel cupó diari. El número premiat ha estat el 23.785. 2, 3, 7, 8, 5.
1: Tengo más dinero que el rey Salón.
0: De la sèrie 18.
1: Ay, que pelotazo, que me ha tocado el cuponazo. Que pelotazo.
0: El sorteig mi dia. La data premiada és la del 18 de febrer de 1933. Amb els 7 trèvols. I fins aquí, doncs, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir, aquest cap de setmana llarg, pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Fins aquí, el nostre cuponazo.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Les platges d'avui doncs, presenten un aspecte típicament d'estiu amb una mar tranquil·la. Tindrem una miqueta de marejol estable doncs, tot el dia amb onades que se situen entre els 15

els 25 centímetres, per tant ens garantim avui tenir banderes verdes a les nostres platges, i amb vents febles ara amb Terral de component nord força U2, mentre que a partir de mig matí i fins a mitja tarda s'imposarà el Garbí de sud-oest, marinades de força 3 com a molt, baixant d'intensitat i tornant a canviar de direcció a partir del vespre, tornant a entrar al Terral en calmat o de força 1. Amb aquesta situació esperem, doncs, amb banderes verdes a les nostres platges, amb transparència total del mar i amb les platges totalment a punt perquè les pugueu gaudir. I aquests dies són dies que s'ha d'aprofitar la platja perquè la temperatura, encara, si bé encara no tenim valors a la nostra comarca de plena onada de calor, sí que els començarem a tenir demà i dijous, i convida molt a refrescar-nos a la zona marítima. Per tant, doncs, a gaudir de la platja, que és dels punts del nostre municipi on millor s'hi estarà aquests dies de forta calor.

ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimarts, dia 14 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències nocturn, perdó, diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rovira, del nostre company David Rovira, situada a l'Avinguda Barcelona 52, escala 1, local 2 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-22-10, 977-16-22-10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Safon Albert, situada a la Ronda Universitat 1, local 5 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-0041. Repetim, 977-16-0041.

0: Sabies que...
1: Els bacteris poden parlar entre ells. Evidentment, no ho fan amb paraules ni amb sons, sinó mitjançant un sistema de comunicació química anomenat quorum sensing. Cada bacteri allibera petites molècules al seu entorn. Quan n'hi ha pocs, aquestes molècules es dispersen i no tenen gaire efecte, però a mesura que la població creix, la concentració augmenta. Quan arriba un determinat llindar, els bacteris entenen que ja són prou nombrosos i canvien el seu comportament de manera coordinada. Gràcies a aquest sistema, poden fer coses sorprenents. Algunes espècies només produeixen toxines quan detecten que hi ha prou bacteris per superar les defenses de l'organisme que han infectat. Altres formen biofilms, comunitats protegides per una capa enganxosa que les fa molt més resistents als antibiòtics i als desinfectants. Fins i tot hi ha bacteris marins que utilitzen aquest mecanisme per començar a emetre llums tots alhora, evitant malgastar energia quan encara són massa pocs perquè la llum sigui visible. Els científics estudien aquesta comunicació perquè, si aconsegueixen interrompre aquests missatges químics, podrien impedir que alguns bacteris es tornin perillosos sense necessitat de destruir-los directament.

0: Εφεμέριδες. Y ahora sí, arriba, que punto del programa. Es un momento comenzado a desenar las noticias más destacadas que van suceder a Italia, como avui, un 14 de juliol d'altres anys, a las nuestras efemérides. Y comencem a l'any 1786, a Londres, al Reino Unido, on el Reino de Gran Bretaña y el Imperio Español signen la Convenció de Londres de 1786, en la que acorden que los colons británicos abandonarán las costas de los Miskitos a la actual Honduras. A partir d'aquí comencem avançant, arribant ja al 1789, a París. El que els revolucionaris assalten la Bastilla i n'alliberen els presos. Fou l'inici dels canvis polítics produïts per la pressió popular, la qual seria permanent durant tota la Revolució Francesa. I ja al segle XX, el 1915, es produeix la creació de la Borsa de Barcelona. Tal dia com avui de l'any 1932, a Barcelona es publica el primer número del setmanari L'Intransigent. I el 1958, a Bagdad, a Iraq, cop d'estat de l'exèrcit iraquià, conegut com a la Revolució del 14 de juliol, el general Abdul Karim Qasir destrena el rei Faisal i estableix una dictadura militar. A més, el 1959, tal dia com avui, s'inauguraven els estudis de Miramar. Des d'una emetria Televisió Espanyola, des de Barcelona, a Montjuïc. I tal dia com avui, de l'any 1968, al Monacid de Zorita, a la província de Guadalajara, la central nuclear José Cabrera es connecta a la xarxa elèctrica. El 1969, a frontera Honduras-El Salvador, es produeix l'inici de la Guerra del Futbol, o Guerra de les 100 Hores. Fou una guerra breu entre El Salvador i Honduras entre el 14 i el 18 de juliol de 1969. I el 1979, a Terrassa, fa la seva presentació la colla castellera Minyons de Terrassa. A més, el 1983, a Barcelona, el Parlament de Catalunya promulga la llei 19/1983, per la qual es refunda el cos de Mossos d'Esquadra com a policia de la Generalitat de Catalunya. I el 1995, a Nuremberg, a Alemanya, MP3. La societat Fraunhofer tria el nom MP3 en el nou format d'àudio digital comprimit, el còdec que farà possible la gran expansió de la distribució de música per internet. I amb aquestes que arribem ja al segle XXI i més concretament a l'any 2011, a Sudan del Sud, el que és admès a la ONU. I el 2022, a la ciutat del Vaticà, el papa Francesc publica el motu proprio ad charisma tuum deum sobre el nou estatut d'Opus Dei. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 14 de juliol d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.
1: Avui el que farem serà explicar que algunes de les mesures per evitar situacions de risc, incendis al bosc. Si vas a passar un dia al bosc, no encenguis cap mena de foc al bosc. Utilitza únicament les àrees permeses per fer torrades o barbacoes. Procura no fumar i no llancis llumins ni llosques al bosc sota cap concepte, ni caminant ni des de la finestra del cotxe. No encenguis material pirotècnic. Tampoc no deixis mai escombraries ni deixalles al bosc, ja que, a més d'embrutar, poden ocasionar incendis i, sobretot, no hi abandonis productes inflamables. I també tingues precaució extrema en èpoques seques o dies ventosos. Com actuar si es declara un incendi? En cas d'incendi, telefona al 112, telèfon d'emergències. No cal que vegis el foc, només en veure la columna de fum, telefona. Allunya't del foc, marxa en direcció contrària al vent i persones amb poca vegetació. No fugis pendent amunt i no et refugis en llocs profuns com coves. Intenta passar per zones ja cremades o cercar clarianes. Si tens el foc massa a prop, respira pel nas i cobreix-lo amb un mocador mullat. No intentis creuar el foc. Si no hi ha cap més sortida, cerca el lloc on la flama sigui més feble o el lloc on el foc ja hagi cremat. Si el foc és petit, intenta apagar-lo fent-se servir aigua, una branca, terra o una manta. Si tens la teva residència dins o a prop del bosc, atent, recordem que no es pot fer foc a les zones forestals. Si tens un terreny agrícola que queda a menys de 500 metres d'un terreny forestal, has de demanar autorització expressa per fer foc a l'estiu. Si tens una casa dins un espai forestal, aïllada o en una urbanització, no cremis els fems que generis ni els teus veïnats. Està prohibit fer crema de fems als jardins. Ajuda a mantenir els camins, les zones d'accés i les cunetes netes de vegetació seca i morta. També retira les branques que es projectin sobre la teulada o estiguin a prop de la xemeneia. No utilitzis material pirotècnic ni llencis coets en terrenys agrícola o en urbanitzacions o cases envoltades de bosc. I instal·la mànegues que puguin fer arribar l'aigua a tot el perímetre de la casa. I com actuar si es declara un incendi? En cas d'incendi, com abans hem comentat, telefona al 112, telèfon d'emergències, i avisa els veïnats. Mulla les parts de la casa que siguin més susceptibles a l'amenaça del foc. Si el foc arriba a la teva casa, queda't a l'interior fins que no hi hagi ordre d'evacuació. La casa és més segura. Tanca portes, finestres, persianes i les possibles entrades d'aire. Omple d'aigua les banyeres i les piques, remulla les portes i finestres i col·loca roba mullada sota les portes. Desactiva els aparells subministradors de combustible. Per evitar el fum, mulla un tros de roba i cobreix-te la cara. I si el fum és intens, acota't i respira arran de terra. I si ets al cotxe, atura't i tanca finestres i entrades d'aire. Aquests eren alguns dels consells a seguir i mesures per evitar situacions de risc amb incendis al bosc.
0: Aquestes vacances, viatja amb nosaltres. 107.0, de la freqüència modulada. Ràdio Cunit.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
1: Bonito.
2: Bar La Piña.
1: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
1: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
1: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
1: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
1: Bonito es el día.
2: Ven a conocernos.
1: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
1: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
1: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
3: Peña Bética de Comarruga. Prueba nuestra carne mechada, gambas de Huelva, tapas, bocadillos fríos y calientes. Consulta nuestras ofertas. Peña Bética de Comarruga. Nos encontrarás en la calle Víctor Catalán, número 3, en Comarruga.
2: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
4: Churrería Velo.
5: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
4: Velo.
5: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churrería com?
4: Velo.
5: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Churrería
4: Velo.
5: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
4: Velo.
6: Cafetería Panadería Nuria.
3: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalá número 4, cerca del Riuet, en Comarruga.
6: Cafetería Panadería Nuria.
3: Muy bien situada, cerca del espacio de aguas termales. Desayunos saludables. Llévate el pan del día. Bocatas fríos y calientes.
6: Cafetería Panadería Nuria.
3: Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna, online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692-992-323, 692-992-323. Instagram, Academia Bemol 9, Alero D32. Abierta a la inscripción. Academia Música Bemol 9.
4: por si el tiempo me arrastra.
5: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits al vostre gust. La Bodegueta.
2: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a l'ast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre. Pizzería Naná, auténtica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos como nuestro entrecot. Entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzería Naná, en la avenida San Joan de Déu número 21 de Calafell. Teléfono de reservas al 645-47-98-56, 645-47-98-56. Pizzería Naná. Tu auténtica cocina italiana napolitana frente al mar de Calafell. Y también nos encontrarás en Barcelona. Pizzería Naná. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos.
7: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada. El Santoral i aniversaris.
2: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, eh? Xato, xates, a lo que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, per tant farem el Santoral. Repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Aquest és el teu espai, ja ho saps, eh? Truca i participa, i com no, també pots optar a tots els regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Anem a saludar, doncs, els sants del dia. Avui és Sant Aguilar, Santa Angelina, Avenanci, Sant Camilo, també, Sant Ciro de Otília, Sant Fèlix, també Sant Francesc Solà, Gertrudis, Sant Guillem Abad, Heraclis, Sant Hilari, Sant Hilari, cuidadín, cuidadín, qui no se l'acabi, també Sant Madelgari, Marcelí, Sant Marcià, patró de Mart, Sant Onésimo, també Rolando, Rufí i Toscana. I com nosaltres també volem felicitar a la gent a la que tingui quelcom a celebrar en el dia d'avui, eh? No només aniversaris dels famosos, sinó també d'altra gent que ens arriba i que ens demanen, doncs, també a la nostra sintonia. I com nosaltres, doncs, també ens havien demanat una petició a realitzar, o sigui que agafem el nostre telèfonotron i ràpidament intentarem posar-nos en contacte amb Maite Soler, Maite Soler, el que avui em sembla que és el seu aniversari, eh? Ens ho ha xivat un ocellet i intentarem posar-nos en contacte amb ella ràpidament quan ja... Hola, bon dia, Maite Soler, sisplau.
8: Sí.
2: Avui és el teu aniversari, veritat?
8: Sí.
2: Felicitats! Estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, en l'espai al qual, com sempre, aprofitem per felicitar a la gent pel seu aniversari. Veig que ja saps qui ens ha xivat que era el teu aniversari. És el Toni, sí senyor. Sí. Escolta'm, sí. Què tal prova el dia? Tot bé o no?
8: Bueno, anar fent, sí, anar fent.
2: Sí? Hi han caigut molts regals?
8: No, de moment no.
2: Doncs mira, en tenim uns quants d'auditius per donar-te. Per cert, es poden saber quants en fas o no avui?
8: Sí, 57.
2: Bueno, 57 i ben posats, eh? Clar que sí, i per molts anys, eh? Doncs
8: ai,
2: escolta'm...
8: no, perdó, 57, no,
2: 56. I 56? Caram, tu, n'has posat molt... No, home, no, escolta'm, menys, clar que sí, home. Ai, doncs escolta'm, Maite, mira, tenim un missatge per tu, el qual volem que escoltis ben atentament, perquè sí. És aquest, i com no, del nostre company, en Toni, Toni Camaro. Sí. Som-hi, doncs, a escoltar-lo.
8: Toni Camaro, guapo.
9: Bon dia, Maite. Soc Toni Camaro, a Guildford. I, doncs res, això que m'ha dit un pajarito, m'ha dit un ocellet, que era el teu cumpleanys. I et volia desitjar moltes felicitats i desitjar-te un gran dia de part meva i de tot l'equip de Sol d'Hivern. I dedicar-te una cançó. Doncs vinga, guapa, molts petons i a veure si ens veiem aviat.
2: Déu-n'hi-do, eh? Bueno, doncs aquest és el missatge de Toni Camaro per tu, eh, Maite?
8: Olé, com s'enrotlla.
2: I et dedica aquest tema musical d'Iron Maiden, Wasted Years. Un tema al qual, a més, també aprofitarem per donar-te numeret. Tens el 257, a veure si tens sort i et toca algun premi per al sorteig, el mega sorteig de premis d'aquest divendres aquí a Ràdio Cunit, d'acord?
8: Ah, d'acord.
2: Perfecte.
8: Bé.
2: Bueno, doncs a disfrutar del dia, que per molts anys a vida nostra, clar que sí, i moltes felicitats, eh?
8: Gràcies.
2: A tots i abraçades. Adéu-siau, bon dia.
8: Gràcies.

Amb aquest número també aprofitarem per donar numerets, eh? Amb el número 1, Fernando Gómez, amb el 2, Toi Gómez, amb el 3, Encana Silaga, amb el 4, Juan Pablo Rodríguez, amb el 5, Eva de la Peña, amb el 6, Juan Macías, amb el 7, Juana Paredes, amb el 8, Dolor Ribó, amb el 9, Jaume Sanz, amb el 10, Elvira Pou, amb el 11, Joaquín Gràcia, amb el 12, Francesc Navarrete, amb el 13, Cristina Navarrete, amb el 14, José Mandil, i amb el 15, Paula Mandil. Ojos Verdes, Concha Piqué.

0: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Els Mossos han detingut 3 persones en relació al tiroteig sense ferits del passat 12 de maig al barri de la Mina. El dispositiu policial ha mobilitzat prop de 150 agents i ha inclòs entrades a Escorcolls, a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i Maçanet de la Selva. També s'ha intervingut 6 armes de foc, 3 pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta. Els agents han localitzat més de 40.000 euros en efectiu. La investigació continua oberta. I Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I Aliança Catalana fitxa els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara als municipals de 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal al 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la demissió del d'aleshores alcalde socialista. I la compraventa d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya, fins a gairebé les 9.000 operacions, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estudis. El descens l'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà que retrocedeixen més d'un 7%. En canvi, les operacions d'habitatge nou es mantenen pràcticament estables. I parlant encara d'habitatges, l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya reclama accelerar l'adaptació d'edificis i ciutats davant d'unes onades de calor cada vegada més freqüents i intenses. L'ITEC recorda que els nous edificis hauran d'incorporar mesures com proteccions solars exteriors, més ventilació, solucions bioclimàtiques i aïllaments per reduir el consum energètic i també millorar el confort tèrmic. I Catalunya ha registrat prop de 4.500 persones afectades directa o indirectament per la calor des de l'1 de maig, segons dades del Departament de Salut. La majoria són per cops de calor i també destaquen les deshidratacions, una de cada 3 amb ingrés hospitalari. Segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a la temperatura els primers 12 dies de juliol ja arriben a les 211. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa, calor nocturna i risc d'incendi forestal. També hi ha tancament de les àrees recreatives als municipis en nivell 3 del Pla Alfa. Es demana extrema prudència després d'una setmana de temperatures altes. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
2: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

0: La final del Mundial de Mèxic es disputa el 29 de juny de 1986 a l'estadi Azteca davant de gairebé 115.000 espectadors. Argentina és la gran favorita, compta en les seves files amb el millor jugador del moment i en general l'equip arriba en un gran moment de confiança. I Alemanya s'ha plantat a la final sense jugar gens bé i amb mal ambient en l'equip. Els pronòstics es faran bons quan José Brown als 23 minuts i Jorge Valdano als 10 de la segona part marcaran per a Argentina. L'equip de Bilardo domina per 2-0 i es mostra molt superior. Res fa pensar que els alemanys puguin reaccionar, però en l'últim tram de partit, Alemanya demostra que és una selecció que mai es dona per vençuda. A falta de 16 minuts, marca Rummenigge. I a falta de 10 minuts pel final, empata Böhler.
1: Ja, ist das zu fassen, sämtliche deutsche Ersatzspieler Franz Beckenbauer, alle sind ja mit
0: Alemanya ha empatat el partit quan tot feia indicar que Argentina s'adjudicaria la victòria amb facilitat. Finalment, torna a aparèixer la màgia i una genial passada de Maradona la converteix Burruchaga en gol. Argentina guanya 3-2 i els alemanys ja no tenen temps per empatar. Argentina és campiona del món. Els dos tècnics, el guanyador i el perdedor, Carlos Bilardo i Franz Beckenbauer, recorden el desenllaç de la final.
2: Un partido difícil. Yo recuerdo a Beckenbauer al lado mío cuando puso a Jones en la torre ahí de punta, y él decía que el que la tome patee al área, y eso nos trajo muchos problemas, porque ahí serán córner, tiros libres en contra, pudieron empatar con dos córner, y después Argentina estaba bien porque podía haber hecho otro gol, después hizo un gol bien hecho con Le Burruchaga, y yo creo que fue un lógico ganador. El que Mbappé lo reconoció, porque teníamos más equipo que Alemania.
3: Argentina played from the beginning.
4: Argentina va jugar des del principi una fantàstica Copa del Món. Per tant, al final es mereixien la victòria, mereixia el trofeu. Nosaltres ja vam estar contents d'arribar a la final. Es podia perdre contra aquella Argentina.
0: Argentina acaba d'aconseguir la seva segona Copa del Món. És una Copa del Món especial, per molts, de més valor que la primera, la del 78. És un Mundial guanyat fora de casa i, sobretot, sense dictadura. Un Mundial sense remordiments. El Mundial de Maradona.

Molt bon dia. Anem a parlar ara d'uns remeis casolans, petites tècniques que podem utilitzar per diferents solucions. Per exemple, parlem de les picades del bosc, i de fet per a qualsevol tipus de picades. El que podem és posar llimona, vinagre o aloe vera. Cal tenir en compte, però, que si posem llimona, no ens hi pot tocar el sol en el temps immediatament posterior, perquè es patiria una cremada. També comenten que per les picades va bé l'amoníac, i si no, que també s'hi pot posar qualsevol variant de l'amoníac. Altres remeis, per exemple, com desenganxar el xiclet d'una samarreta. Per desenganxar un xiclet d'una samarreta, cal posar la samarreta al congelador i esperar que s'assequi, per després posar-la i poder-la treure amb més facilitat. Una altra solució és posar un glaçó per sobre i un glaçó per sota, i després una rentada amb aigua tèbia. Com treure una taca de tinta d'una samarreta de cotó? Un consell és treure-ho amb llet. També un altre consell és ruixar la samarreta amb laca de cabell, deixar-la assecar, raspallar-la i esbandir-la amb vinagre rebaixat amb aigua. I si encara fa pudor, doncs rentar-la normal. Remeis per combatre els polls. Recomanen deixar més estona la mascareta de desenredar els cabells. Diu que així els polls queden sense oxigen. I un cop ja morts, és més fàcil treure'n els ous amb la pinta que venen especial per treure'ls. Altres persones també diuen que després de rentar el cabell amb normalitat es pot aclarir amb vinagre. També comenten, també recomanen, oli d'arbre de te, que es pot trobar a qualsevol botiga de dietètica. Diuen que es posen 3 gotetes amb el sabó del cabell dels nens. Comenten que cauen a raig. Diu que tampoc fan pudor. I pel pudor de ceba, comenten que per treure's l'olor de ceba de les mans, el millor és posar-les sota l'aigua sense fregar-les. També citen que una opció és rentar-se les mans amb vinagre. També recomanen unes pastilles d'acer inoxidable i es barreja amb aigua. Diu que es tracta d'una pastilla que no es desfà mai. I per la mala olor dels peus, recomanen fer un bany amb aigua i bicarbonat. I això ho recomanen per qualsevol mala olor corporal. També recomanen pols bòrics que venen a la farmàcia. Diuen que són molt barats i que es pot fer un bany amb barreja d'aigua amb bicarbonat i després els pols bòrics amb un mitjó. També expliquen que es tracta de l'àcid bòric que abans donaven a les farmàcies sense problemes, però que ara no, perquè s'ha descobert que se'n poden fer explosius. I actualment cal tenir recepta mèdica. També comenten que primer cal rentar els peus i després rentar-los amb esperit, però com que aquest resseca molt la pell, és convenient un cop eixugats posar-hi crema hidratant. Bé, aquests són uns remeis casolans per diverses situacions que ens podem trobar.

0: A cada fiu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Berrui, tate.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
6: De dia i de nit.
7: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
0: La Marina està morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

I avui, com he dit fa uns segons, començarem amb les parts del cos. La primera paraula és cap, que en anglès es diu head. Cap, head. Repeat after me, head. Braç és arm. Braç, arm. Repeat after me, arm. Ull, en anglès, o ulls, és eye. Que el plural és eyes. Repeat after me, eyes. La cella es diu eyebrow. Repeat after me, eyebrow. La cama és leg. Cama, leg. Repeat after me, leg. La panxa es diu belly. Belly, panxa. Repeat after me, belly. La part del pit es diu breast. Repeat after me, breast. El colze es diu elbow. Colze, elbow. Repeat after me, elbow. El genoll es diu knee. Genoll, knee. Repeat after me, knee. Els dits dels peus es diuen toes. Repeat after me, toes. El polze, el dit polze, es diu thumb. Thumbs up és polzes amunt. Repeat after me, thumb. La mà es diu hand. Mà, hand. Els cabells es diuen hair. Cabells, hair. Repeat after me, hair. El coll es diu neck. Neck, coll. Repeat after me, neck. Els llavis es diuen lips. Llavis, lips. Repeat after me, lips. La boca es diu mouth. Boca, mouth. Repeat after me, mouth. Les dents en singular és tooth i en plural teeth. Dents, teeth. Repeat after me, teeth. El nas es diu nose. Nas, nose. Repeat after me, nose. L'orella és ear. Ear, orella. Repeat after me, ear. L'esquena es diu back. Esquena, back. Repeat after me, back. El front es diu forehead. Forehead, front. Repeat after me, forehead. Les pestanyes són eyelashes. Pestanyes, eyelashes. Repeat after me, eyelashes. La llengua es diu tongue. Llengua, tongue. Repeat after me, tongue. El cor es diu heart. Cor, heart. Repeat after me, heart. Els músculs es diuen muscles. Músculs, muscles. Músculs, muscles. Repeat after me, muscles. No ho he dit abans perquè també s'ha oblidat, però els dits es diuen fingers. Fingers, dits. Dits, fingers. Repeat after me, fingers. I ara també he portat algunes frases fetes on hi ha parts del cos. La primera és to know something by heart. To know something by heart, que és saber-se algú de memòria, saber-s'ho del cor. La segona frase és to follow your nose.
to follow your nose, que literalment vol dir seguir el teu nas, però significa seguir els teus instints. A pain in the neck és com l'expressió catalana un gra al cul, alguna cosa que et molesta una mica. A pain in the neck, un dolor al coll. També hi ha una frase molt curiosa que es diu a skeleton in the closet, que és un esquelet a l'armari, que vol dir que guardes un secret. A weight of your shoulders, que literalment és un pes fora de les teves espatlles, és treure's un pes de sobre. L'expressió taló d'Aquiles també es diu igual en anglès, no? Que és Achilles heel, heel és taló. Bite your tongue és mossegar-se la llengua, té el mateix sentit que en català. Break your heart, trencar-se el cor, també. I lend someone a hand, que és donar-li un cop de mà a algú.

0: Doncs sí, tornem a estar aquí amb tots vosaltres dins de la secció de la cançó de l'estiu on repassem doncs, la història precisament d'aquest gènere musical. I com sempre, de la mà del nostre especialista, en Vicenç Pedro, molt bones de nou.
1: Molt bones.
0: Què tal estem?
1: Magnífic.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs nosaltres frisant doncs, per descobrir encara més hits musicals estiuencs.
1: És que a aquestes alçades ja no sé ni per on tirar, perquè n'hi havia moltes i molt bones.
0: Doncs si cas una petita selecció.
1: Anem a fer una petita selecció. Hem de dir abans que res per als nostres oients que no es van escoltar potser l'altre anterior programa,
0: sí.
1: Que la història de la cançó de l'estiu, que es remunta, com molts ja saben, al principi de la dècada dels 60, més ben dit va ser l'any 1960, el seu gènesis, el seu naixement, va estar lligat a quatre factors fonamentals. El boom del turisme, que es reflexarà inclusiu en les cançons que vindrem ara, els ecos de la música que generava per aquell temps als Estats Units i a Anglaterra, que ja anaven entrant de mica en mica a Espanya, l'arribada de la televisió i la conversió de la ràdio en mitjans de promoció de la indústria discogràfica, el manejament de les llistes d'èxit i entre elles la que avui toquem, que és la cançó de l'estiu. I així és que el juliol de l'any 1965, a Espanya, mentre entrava en vigor l'assegurança obligatòria d'automòbils, al mateix temps, la gent això no se'n recorda, i se'n recordarà el 65 perquè sé l'any que vam rebre aquí els Beatles, tant a Madrid com a Barcelona. He de dir una cosa amb curiositat. El Nodo,
0: sí,
1: que era el noticiari documental que s'exposava a totes les sales cinematogràfiques entre pel·lícula i pel·lícula, van enfocar quan es començava a sentar-se la gent una hora i mitja abans i es veia lògicament buit. I deia el propi Nodo que aquests malanuts pues, no omplien
0: l'aforament.
1: No? Això no va ser cert perquè va ser un ple total.
0: Bé,
1: dit això d'aquí, sentem-nos amb la primera cançó, que era Los Tres Suramericanos, amb una cançó d'Alberto Cortez, que aquell temps no sabíem ni qui era, però que va guanyar el Festival de la Cançó de Mallorca. Com? Pues que, com me lo dijo Pérez.
0: Ai, mítica cançó, és veritat.
1: És veritat.

0: Ja la decía Pérez, Vicenç?
1: I tant que ho deia Pérez.
0: Ai, Mallorca, preciosa illa, també.
1: Molt maca. I qui, aquell
0: qui temps... pogués estar-hi allà ara, en aquests moments?
1: Aquell temps, qui és el que es casava, viatge de nuvis, clar,
0: a Mallorca. Era tot un senyor viatge, és veritat.
1: Tot un senyor viatge, que pocs el podien fer. Mm. Qui més qui menys es quedava per aquí al voltant. És a dir que, de la mateixa manera que aquí me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca, o sigui, es promocionava les vacances, les illes...
0: I
1: les
0: sí,
1: illes,
0: també, és veritat.
1: Doncs l'any següent, los cuatro de la torre, aquests eren totalment espanyols, amb el vuelo 502 es va situar també en la llista d'èxit d'estiu. Escoltem, vuelo 502, ja parlaven ja d'anar inclús hasta amb avió.
0: Déu-n'hi-do, doncs anem a volar.
1: Anem a volar.
2: Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión.

0: Doncs uns altres que se'n van a Mallorca, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, senyor.
0: Sembla que tinguin comissió, eh, aquesta illa. Sí, sí, no, sí. Tothom no para de promocionar-la, eh?
1: Això haurem de prendre número i dir, a veure, anem a crear una cançoneta...
0: Que parli de Cunit.
1: Per promocionar de Cunit.
0: Clar que sí.
1: Això hem de dir també que ràpidament el turisme estirava. Estirava i fort.
0: Uh-huh.
1: I la prova està de que els Stop, un altre grup musical que es portava molt de moda en aquell temps, doncs va treure a l'any 1967 una cançó dedicat al turista 1.999.999, que quan arribava se li entregava a peu d'escalinata...
0: Un premi, no?
1: Un ram de flors, l'estància gratuïta i tal, i això promocionava Informació i Turisme, Ministeri d'Informació i Turisme.
0: Caram, o sigui que estem parlant d'una cançó oficial.
1: Molt bé, som-hi?
0: Vinga, doncs anem a escoltar-la. El turista?
1: Anem al turista.
2: El turista 1.999.999, cuando llegó, se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón. Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron.

0: Déu-n'hi-do, les lletres són curioses. Ara ho comentava al micròfon tancat, això que comentaves dels shorts, eh?
1: Efectivament, és a dir, per anar amb mini pantalón, que sí, deia, per no dir això, el mini pantalón, doncs no se li va obsequiar amb el que estava preparat, se li va donar el següent.
0: Com a sanció, com a càstig.
1: Com a sanció,
0: no?
1: Com a càstig, sí senyor. És a dir, on vas d'aquesta manera? No. Hija, no. Què pensaran les espanyoles, no? A veure si el podran imitar. Sí, sí.
0: Ai, Déu-n'hi-do, eh? Quins temps, quins temps.
1: Oh, oh, d'aquell temps se'n pot parlar molt, eh?
0: Rius de tinta i sobretot sobre la censura, també, Déu-n'hi-do, eh?
1: Molt, molt, moltíssim.
0: I bé, doncs, diem que ja comencen a venir turistes i suposo que també deurien anar cap a les platges també del nostre litoral.
1: Sí, efectivament, perquè a l'estiu, parlar de platja és parlar d'estiu i parlar d'estiu és parlar de platja. Mm-hmm. I això també amb les cançons s'hi notava. Hem de dir que l'any 1968, l'any polèmic i delicat pel règim franquista, doncs va trontollar la imatge que l'Estat volia donar de cara a l'exterior a través del Festival de la Cançó d'Eurovisió, saps? Mm-hmm. Però això als espanyols poc ens va importar. Nosaltres el que volíem era platja, sol, mar, cel i tu.
0: Bueno.
1: I això que ho cantava, pues, ni més ni menys que Fórmula Quinta. En aquell mateix any, també la cançó de l'estiu, hi havia una cançó que també es deia La Playa, la cantava dues versions, la Mona Bell per una banda i per l'altra el grup Lone Star. Mm-hmm. Però aquesta va ser la que va passar per sobre de Fórmula Quinta, que llavors estaven sortint ells i amb molta força. La playa, el sol, el mar, el cielo i tu. Pràcticament amb el títol, tota la cançó.
0: Ja ho diu tot, Déu-n'hi-do.

0: Bueno, aquest és Fórmula Quinta, seria un dels temes, però de tot un seguit de col·lecció de singles que tindrien força èxit, oi?
1: Sí, sí, moltíssim, moltíssim. Hem de dir que la Fórmula Quinta van aconseguir col·locar durant 8 anys 8 cançons seves en les llistes d'estiu.
0: Déu-n'hi-do,
1: Los Diablos en van posar-ne 6.
0: Sí.
1: I el campió de campions, Jordi Danca, va col·locar 10.
0: Bueno, aquest un crac. Després ja va... Ja
1: aquest, és que feia especialment cançó per col·locar-la, la cançó d'estiu, sí, se l'emportava cada any.
0: I tant, i tant.
1: Va ser boníssim, aquest home.
0: Uh-huh.
1: Hem de dir que l'any 1969, amb aquesta cançó, un noi, una platja, una guitarra, un barret... ja no hi ha dubtes. S'acaba la dècada dels 60 i es comença la dècada dels 70 amb un filó dedicat a la cançó d'estiu. Eren llistes ja, no diré que interminables, però en vez de tindre 4 o 5 cançonetes, ja si n'hi col·locaven 15 o 20 cançonetes de la cançó d'estiu, i es cantaven i es ballaven i s'escoltaven per la ràdio. La ràdio va ser el gran llançador de discos, el gran llançador de discos. Hi havia una altra cançó que, si bé el títol no ens diu res perquè és el nom d'una fèmina, però, si en canvi, si escoltem la lletra, ens diu: la playa estava desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel.
0: María Isabel, déu-n'hi-do, mític tema musical.
1: De Los Payos.
0: Al qual, doncs, si et sembla, doncs, ja aprofitem doncs, per despedir doncs, la secció, si no tens res més a dir. Vicenç, què et sembla?
1: Simplement de dir que aprofiteu-vos a refrescar-vos bé, bebeu molt de líquids i esperem que tornaré de seguit,
0: Clar que sí. Doncs moltíssimes gràcies, Vicenç. Fins la pròxima.
1: Adéu-siau. Adéu.

0: 722 74 03 35. Local Social Castell. Quería olvidarte. No lo dudes.
1: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Mañana Estiu, Salta y Viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: estiu. Refresca't amb Ràdio Cunit
1: 107.0 FM.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Bueno, avui dimarts, dia 14 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i provincial, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit impulsa el desenvolupament del nucli antic a través del programa Treballs als Barris. L'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball als Barris impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure el desenvolupament local i ocupacional en barris com el nucli antic de Cunit amb caràcter històric. El nucli antic compta amb una població de 1.995 habitants que representen aproximadament el 12,2% dels 16.304 habitants del municipi, segons el padró de 2025. El projecte té com a finalitat dotar a l'Ajuntament d'un coneixement rigorós de la realitat del barri, eines tècniques i una estratègia compartida que permet impulsar la seva revitalització, on el principal resultat serà l'elaboració d'un pla d'acció que sorgirà el treball coordinat entre l'equip tècnic municipal de les regidories d'ocupació i formació i de promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Cunit. Una persona tècnica contractada dins de la subvenció del mateix programa Treball als Barris i la consultoria La Trenyina de Darwin, amb eixos per transformar el barri. Un dels aspectes rellevants del projecte és l'abordatge específic de la problemàtica dels locals comercials buits, una qüestió que se treballa de manera transversal amb altres àrees municipals. Les actuacions inclouen la creació d'un inventari de locals, l'anàlisi dels preus de lloguer, el contacte amb les persones propietàries, la posada en marxa d'una borsa municipal de locals, la valoració d'avals de lloguer, bonificacions i accions de comunicació per afavorir la reactivació comercial. A partir de la diagnosi realitzada es defineixen 5 grans objectius: reactivar l'activitat econòmica i comercial del nucli antic, millorar l'ocupabilitat i connectar la formació amb les oportunitats laborals del barri, reforçar la cohesió social, la convivència i la inclusió comunitària, potenciar el casal municipal com a espai de dinamització social i cultural i garantir una governança eficaç i un seguiment continuat del pla. Per assolir, doncs, aquests objectius, el document s'estructura en 6 eixos d'intervenció que inclouen actuacions en regeneració urbana, habitatge i espai públic, dinamització econòmica i comerç de proximitat, ocupació i formació, cohesió social, activació comunitària i cultural i governança i coordinació municipal. Raül Salvador, regidor d'Ocupació de l'Ajuntament de Cunit, subratlla que aquest projecte no és només una diagnosi, sinó un full de ruta compartit que estableix accions concretes, indicadors i mecanismes de seguiment per assegurar que les actuacions es transformin en realitats reals. El regidor conclou que la implicació dels serveis municipals, del teixit econòmic i de la ciutadania serà clau perquè el nucli antic esdevingui un espai més actiu, cohesionat i amb més oportunitats de futur. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris. I Impulsem Cunit ratifica Jaume Cassanyes com a candidat a l'alcaldia per les municipals d'aquest 2027. L'actual alcalde repetirà com a cap de llista amb una candidatura que combinarà experiència i noves incorporacions i obrirà un procés participatiu a partir del setembre. L'Assemblea Local d'Impulsem Cunit ha escollit Jaume Cassanyes com a cap de llista de la formació per a les eleccions municipals previstes pel maig de 2027. La decisió es va prendre aquesta passada setmana i confirma la voluntat del partit de tornar a presentar l'actual alcalde com a candidat per a revalidar el govern municipal. Cassanyes afrontarà els comicis amb el suport de bona part de l'actual equip de govern. Segons ha explicat la formació, la candidatura comptarà amb el gruix dels regidors i regidores que l'han acompanyat durant aquesta legislatura: Montse Càmera, Yolanda Sánchez, Bea Luque, Joan Soler i Raül Salvador. A més, també incorporaran noves cares que, segons el candidat, reforçaran el projecte de cara al 2027. L'alcalde ha definit la futura candidatura com una combinació d'experiència, energia, joventut, però sobretot d'amor i estima per Cunit, unes qualitats que considera essencials per continuar treballant pel municipi. Durant l'assemblea, Cassanyes també ha avançat les línies mestres de la precampanya i de la futura campanya electoral. En aquest sentit, va anunciar que a partir del setembre Impulsem Cunit organitzarà reunions obertes a la ciutadania amb l'objectiu de recollir propostes, compartir els principals reptes del municipi i elaborar un projecte de futur centrat en la qualitat de vida i la defensa dels serveis públics. El candidat va fer una crida als veïns i veïnes que perquè participin en aquest procés i aportin idees per a contribuir a definir el futur de Cunit. Amb aquesta designació, Impulsem Cunit es converteix en una de les primeres formacions del municipi a oficialitzar el seu cap de llista amb vistes a les eleccions municipals de 2027.
I l'Ajuntament de Cunit també dona el tret de sortida a una nova edició de la Fira d'Artesania, una de les cites més esperades de l'estiu que complirà doncs el Passeig Marítim d'Artesania, comerç i activitats per tots els públics. La fira tindrà lloc el divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 12 de la nit del 10 de juliol al 22 d'agost al Passeig Marítim entre el carrer Les Sorres i l'Avinguda Juli César. Durant aquestes setmanes, veïns i veïnes i visitants podran passejar entre les diferents parades d'artesania, descobrir productes fets a mà i gaudir d'un ambient familiar a tocar de mar. Com a complement de la programació, la fira comptarà amb l'espectacle Circ i Foc, que es representarà els dies 11, 18 i 25 de juliol i 1, 8 i 15 d'agost en dues sessions, una a les 8 del vespre i una altra a 3 quarts de 10 de la nit, oferint una proposta d'animació per tota la família. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit continua impulsant activitats que dinamitzin el municipi durant la temporada d'estiu, fomentant doncs el comerç artesanal i contribuint a enriquir l'oferta cultural i d'oci del municipi. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell està encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, i que compartirà el protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de la riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades per als diferents espectacles ja estan a la venda a través de la web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I l'àrea única del taxi del Baix Penedès entra en funcionament de moment sense el Vendrell. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha informat que l'àrea única de taxi ja ha entrat en funcionament després de que tots els municipis, tret del Vendrell, s'hagin adherit al projecte. Segons la FURA, des de l'ENS supramunicipal, expliquen que aquest model de gestió permetrà un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat limitada de taxis. El nou sistema vol primar la proximitat, prioritzant l'atenció amb els taxistes del municipi des d'on es demani el servei. En cas que aquesta atenció no sigui possible, el sistema derivarà la petició a un altre taxi de la comarca. Precisament aquest era un dels punts de conflicte amb els taxistes del Vendrell, que quan es va doncs anunciar el projecte, des de Radio Taxi i Elite Taxi van denunciar que aquesta àrea beneficia a uns pocs taxistes en detriment dels professionals que compleixen la llei i atenen diàriament els seus municipis. Per això van mostrar la seva oposició majoritària al projecte. En aquell moment, l'Ajuntament del Vendrell ja va condicionar el seu suport a l'àrea única a l'aval majoritari del sector. Preguntat per l'absència del Vendrell en la primera fase de la posada en funcionament de l'àrea única, l'alcalde, Kenneth Martínez, ha reiterat que no han rebut cap petició dels taxistes per tirar endavant aquesta mesura. El president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, també va avisar el passat novembre que l'àrea podria tirar endavant sense el concurs del Vendrell, una cosa que al final s'ha complert. Per accedir al nou servei s'ha impulsat una aplicació mòbil específica i també un número de WhatsApp al 608 48 30 02, 608 48 30 02, des d'on només caldrà indicar doncs, el lloc de recollida i la destinació. Els diferents municipis també disposaran de codi QR informatius que permetran accedir de manera immediata als canals de reserva. El clima empresarial al Garraf i al Penedès millora i recupera els nivells més alts de l'últim any. La percepció de les empreses del Garraf i del Penedès sobre la situació dels seus negocis ha millorat durant el segon trimestre d'aquest any i així ho reflecteix el darrer pànel de clima empresarial de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que mostra una recuperació de la confiança després de diversos trimestres de descens i consolida un escenari d'estabilitat de cara als pròxims mesos. Les empreses participants valoren la situació actual dels seus negocis amb una nova nota mitjana de 7,58 sobre 10, superior al 7,29 registrat al trimestre anterior i també sobre el del 7,49
43 del mateix període de l'any passat. Es tracta de la millor puntuació des del tercer trimestre del 2025. L'estudi destaca que més de la meitat de les empreses enquestades, amb un 51,5%, atorguen una puntuació de 8 al seu negoci i que cap empresa el valora per sota del 6, fet que evidencia un clima empresarial positiu i compartit per tots els sectors. La indústria obté una valoració mitjana de 7,67, mentre que el sector serveis se situa en un 7,56. Les diferències també són mínimes segons la dimensió de les empreses. Les microempreses puntuen amb un 7,62, les grans empreses amb un 7,56 i les de mida mitjana amb un 7,50. Segons el panel, el 48,5% de les empreses considera que la seva situació ha millorat durant el segon trimestre, mentre que un altre 48,5% assegura que s'ha mantingut estable. Només un 3% afirma haver empitjorat. Pel que fa a l'ocupació, el 63,6% de les empreses ha mantingut la plantilla sense canvis, un 18,2% l'ha incrementada i el mateix percentatge ha registrat una reducció de personal. Les expectatives per al tercer trimestre continuen marcades per la prudència. Dues de cada tres empreses, amb un 66,7%, preveuen mantenir la situació actual del negoci, mentre que un 27,3% confia en una evolució favorable. Només un 6,1% anticipa un possible empitjorament. La mateixa tendència es trasllada a l'ocupació. El 84,8% de les empreses espera conservar la plantilla actual, un 9,1% preveu ampliar-la i un 6,1% completa, doncs, una possible reducció. El panel també analitza diversos factors que condicionen l'activitat empresarial. En aquest sentit, gairebé la meitat de les empreses, amb un 48,5%, assegura que l'absentisme laboral té algun impacte sobre el seu funcionament. D'aquestes, un 27,3% considera que l'afectació és lleu i un 21,5%

representatives ofereixen una fotografia de l'estat d'ànim del món empresarial de la vegueria. I l'enoturisme es consolida com un canal clau de venda. 6 de cada 10 cellers venen més del 10% del vi directament als visitants. Un estudi de l'Incavi revela que 8 de cada 10 cellers aconsegueixen que més de la meitat dels enoturistes comprin vi des de la visita. Després de la visita, l'enoturisme s'ha convertit en molt més que una eina de promoció per als cellers catalans. Segons l'estudi Enodata de la venda directa en enoturisme 2026, impulsat per l'Institut Català de la Vinya i el Vi i elaborat per la revista Enoturista, les visites als cellers s'han consolidat com un canal de venda directa cada vegada més rellevant pel sector. L'informe elaborat a partir de les propostes de 127 cellers catalans que representen més del 25% dels establiments visitables del país constata que el 57% dels cellers assegura que la venda directa als visitants ja representa més del 10% del total de les seves vendes de vi. El director general de l'Incavi, Joan Gené, destaca que les dades mostren que la visita al celler té un impacte comercial clar i subratlla que l'enoturisme s'ha convertit en una eina econòmica que va molt més enllà del simple tas de vins. Una de les dades més significatives de l'estudi és que el 78% dels cellers afirma que més de la meitat dels seus visitants compra vi després de l'experiència enoturística. En gairebé la meitat dels casos, 46%, aquesta proporció supera fins i tot el 75%. A més, 7 de cada 10 cellers asseguren que més del 75% dels visitants paga per participar en una activitat enoturística, fet que evidencia una doble conversió. Primer amb la reserva de l'experiència i després amb la compra de vi. El valor econòmic d'aquestes vendes també és destacable. El 79% dels cellers registra un tiquet mitjà superior als 20 euros després de la visita, mentre que en gairebé 3 de cada 10 supera els 40 euros. Pel que fa al volum, el 60% dels establiments afirma que els clients compren una mitjana de 3 o més ampolles, una dada que confirma que la compra va més enllà d'un rècord simbòlic de la visita. L'estudi també posa en relleu el pes del públic català. El 71% dels cellers identifica Catalunya com el principal origen dels seus visitants, molt més per endavant dels mercats internacionals, amb Europa com a segon focus més habitual. Segons l'Incavi, aquest visitant de proximitat és especialment valuós perquè té més possibilitats de repetir la visita, tornar a comprar vi o recomanar l'experiència convertint-se en un autèntic ambaixador dels cellers. Els resultats mostren una tendència positiva. El 68% dels cellers afirma que la venda directa de vi ha augmentat durant els darrers anys, mentre que 3 de cada 4 voldrien que aquest canal representés almenys el 25% del seu negoci en el futur. Tot i aquest creixement, la distribució tradicional continua sent el principal canal comercial per al 69% dels cellers, fet que demostra que l'enoturisme complementa, però encara no substitueix els circuits habituals de comercialització. L'estudi assenyala, però, un punt de millora, tot i que la conversió durant la visita és elevada. La recompra posterior encara és limitada. El 45% dels cellers reconeix que més del 10% dels clients torna a comprar vi després de la visita. Per aquest motiu, l'Incavi considera que hi ha marge per potenciar eines de fidelització, com les botigues en línia, els enviaments a domicili, els clubs de vi o les accions de comunicació directa amb els visitants. L'enodata de la venda directa en enoturisme 2026 és la primera base de dades específica sobre aquesta activitat a Catalunya i ofereix una radiografia del paper que l'enoturisme té avui dia en la comercialització del vi, així com de les oportunitats de creixement d'un sector que continua guanyant pes dins de l'economia vitivinícola catalana. I la denominació d'origen Penedès impulsa un nou reglament per a separar la gestió dels vins tranquils i els escumosos. La reforma també garantirà la paritat entre viticultors i cellers en tots els òrgans de govern, adaptant la denominació d'origen als nous reptes del mercat. La denominació d'origen Penedès ha iniciat la redacció del nou reglament que regularà de manera independent els vins tranquils i els vins escumosos. La denominació d'origen ha constituït la comissió encarregada d'elaborar aquest nou marc normatiu que preveu la creació de dues cambres amb capacitat de decisió pròpia per a cadascuna de les dues tipologies de vi. La iniciativa forma part del desplegament del pla estratègic aprovat l'any 2021 que ha convertit la denominació d'origen Penedès en la primera denominació d'origen del món amb producció 100% ecològica. Segons l'entitat, aquest nou pas arriba en un moment clau per al futur de la viticultura penedesenca. A la primera reunió de treball, la comissió ha acordat les bases que han de regir el nou reglament. L'objectiu és que tant la Cambra dels Vins Tranquils com la dels Escumosos disposin de competències pròpies i puguin prendre decisions de manera autònoma. El futur reglament també establirà que tots els òrgans de govern de la denominació d'origen garanteixin la paritat entre viticultors i cellers, assegurant una representació equilibrada dels dos sectors en la presa de decisions.
La denominació d'origen Penedès considera que aquesta nova estructura respon a la realitat dels mercats actuals, on els vins tranquils i els escumosos requereixen estratègies diferenciades de comunicació i comercialització. Segons la denominació, els vins tranquils competeixen en un mercat molt saturat on el relat, l'origen i la connexió emocional amb el consumidor són factors determinants. En canvi, els vins escumosos han evolucionat cap a un posicionament més vinculat a les experiències.

0: experiències i a l'estil de vida, deixant enrere una comunicació centrada exclusivament en el luxe. Aquesta diferenciació també es traduirà en una gestió específica dels recursos destinats a la promoció i la comunicació de cada categoria. La comissió continuarà treballant durant aquest mes de juliol en l'elaboració d'un primer esborrany del reglament que posteriorment serà debatut pels seus membres abans de continuar amb la seva tramitació. Però encara tenim més notícies, i és doncs que torna al viu l'estiu 2026. Som artistes, manualitat estiuenca. Recordem doncs que avui dimarts, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som artistes a càrrec d'Alpi Paper. Una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc també els dies 17 i 24 de juliol a 11:15 de la nit a la plaça de Turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle va arrencar el passat 3 de juliol amb l'actuació de les Loques del Panda i continua doncs aquest 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitza el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I també aquest 18 de juliol tenim la sortida patrimonial de l'Avenc de Sant Antoni a 6:45 de la tarda al punt de trobada a plaça Tomás y Valiente, davant del McDonald's. Una visita guiada al qual cal reserva prèvia trucant al 977-67-47-77, 977-67-4777 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. El proper dijous, dia 23 de juliol, a 11:15 del matí, la Biblioteca Municipal Marta Mata us oferirà el taller de manualitats Som artistes a càrrec de Cíntia Branco, una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del formulari web, el que podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també recordem que l'Ajuntament de Cunit presentarà també una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzen les nits d'estiu al municipi durant aquest mes de juliol, la qual hem comentat anteriorment, on tindrem també el 24 de juliol l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. I també pel proper 25 de juliol, dia de Sant Jaume, a 6:45 de la tarda a la plaça de la Vila, tornarem a tenir una sortida patrimonial amb Noms i els Renoms. Reserva prèvia trucant al 977-67-47-77, 977-67-4777 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I des d'aquí volem felicitar el Club Esportiu Millo Cunit amb aquesta gran actuació en el Campionat de Catalunya Infantil Promoció. Els nostres joves esportistes han tornat a demostrar tot el treball, la il·lusió i l'esforç que posen en cada entrenament, aconseguint un fantàstic balanç de 7 medalles. Or per Oriol Quesada, Unai Jardí i Juan Carlos Quiroga. Plata per Antonella Tafur i Eric García. Bronze per Victoria Castillo i Eva Pérez. Més informació a taekwondomillocunit.es. taekwondomillocunit.es. Enhorabona doncs a tot l'equip, a les famílies i al cos tècnic. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual tenim Cinema a la Fresca, amb una proposta per reflexionar sobre la diversitat i els drets LGTBIQ+. Aquest estiu no et perdis la projecció de Retrato de una mujer en llamas, una pel·lícula de gran reconeixement internacional que aborda l'amor, la llibertat i la identitat de des d'una mirada íntima i emotiva. Recorda, doncs, el proper dijous 13 d'agost a les 10 de la nit al Port de Segur de Calafell amb activitat gratuïta, pel·lícula de temàtica LGTBIQ+, no recomanada per menors de 18 anys, una iniciativa del Servei d'Atenció Integral, el SAIT, i també LGTBIQ+, del Baix Penedès, per promoure la visibilitat, el respecte i la diversitat a través del cinema. També fa referència al mateix Consell Comarcal de Baix Penedès d'aquesta arribada del taxi a la nostra comarca. Mou-te de forma més fàcil, ràpida i còmoda. Ja està en funcionament la nova àrea única del taxi del Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. Demana'l quan et sigui més còmode, amb la nova aplicació Taxi Plus. Per WhatsApp al 608 48 30 02, 608 48 30 02 o escanejant els codis QR que trobaràs als municipis. Què hi guanyes? Un únic servei per tota la comarca. Es prioritza també el taxi del teu municipi. Si no està disponible, un altre taxi de la comarca tindrà la teva petició perquè no et quedis sense servei. Reserva en pocs segons. Paga com vulguis. Servei disponible a les 24 hores. L'àrea única del taxi és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Penedès per millorar la mobilitat, facilitar els desplaçaments i oferir un servei més eficient tant als veïns com als visitants de la comarca. Descarrega l'aplicació o guarda aquest número al teu mòbil. 608 48 30 02 608 48 30 02. També a causa de les mesures preventives adoptades arran de l'incident a la piscina municipal de la Bisbal, s'han modificat alguns serveis municipals on el punt verd es romandrà tancat durant tota la tarda de... d'avui. Doncs també queda suspès el servei de reforç de tarda de la recollida porta a porta comercial i la recollida de qual es farà en horari habitual de nit. Això pel que fa al mateix municipi de la Bisbal. Una informació que ens facilita el Consell Comarcal del Baix Penedès. I també la passada setmana, el president del Consell Comarcal de Baix Penedès, Ramon Ferrer, va continuar la ronda de reunions de treball amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats dels municipis i reforçar la coordinació institucional. A Sant Jaume dels Domenys es va reunir amb l'alcalde Magí Pallarès per analitzar la situació després de l'incendi forestal d'aquesta setmana al Pla de Manlleu. Durant la trobada també es va parlar del paper de les ADF, de la seguretat i el desplegament dels Mossos d'Esquadra a la comarca, així com dels avenços de la comunitat de regants de la vegueria del Penedès. A Llorenç del Penedès, la reunió amb l'alcaldessa Montserrat Ventosa va servir per preparar el pròxim Consell d'Alcaldes que se celebrarà la setmana vinent al municipi. També s'han abordat els principals temes que es tractaran durant la sessió i la possibilitat de mancomunar nous serveis, reforçant el suport que el Consell Comarcal pot oferir, especialment als municipis més petits. També el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, va continuar la ronda de reunions amb altres alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats de cada municipi i reforçar la coordinació institucional. Es va, doncs, també reunir amb l'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez, en una trobada de treball que va servir per fer seguiment dels serveis que el Consell Comarcal presta al municipi i escoltar les propostes i inquietuds de l'Ajuntament. Durant la reunió es van abordar qüestions estratègiques per al futur del municipi i de la comarca, com la millora de la seguretat, el reforç dels serveis d'emergència, el transport públic, l'oferta formativa, el plàter i les energies renovables, així com diferents aspectes tècnics i urbanístics que afecten els municipis. I també tenim una nova oportunitat laboral al Consell Comarcal del Baix Penedès, al que s'ha obert la convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'enginyers i enginyeres per cobrir substitucions, necessitats urgents i possibles vacants temporals que puguin sorgir a la plantilla del Consell Comarcal. El sistema de selecció serà per concurs oposició. L'entitat convocant el Consell Comarcal del Baix Penedès, amb un termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOC. Si compleixes els requisits i vols formar part de l'administració pública, aquesta és una bona oportunitat per incorporar-te a la borsa de treball del Consell Comarcal. Consulta, doncs, les bases i tota la informació de la convocatòria a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. I si tens entre 16 i 35 anys i vius al Baix Penedès, aquesta és la teva oportunitat per donar visibilitat al teu talent i formar part d'un nou espai dedicat a la creació contemporània. Pots presentar projectes d'arts visuals en qualsevol tècnica o format: pintura, dibuix, fotografia, escultura, instal·lació, videoart, art digital, collage, nous mitjans i molt més. Tens temps fins al 30 de setembre per presentar la teva proposta. Les obres seleccionades formaran part d'una exposició col·lectiva que s'inaugurarà el 19 de novembre a la sala Portal del Pardo i es podrà visitar fins al 16 de gener de l'any vinent. Inscriu-te través del formulari disponible a la bio de la sala portal del Pardo i de l'oficina jove del Baix Penedès. No deixis escapar aquesta oportunitat de formar part d'un projecte que aposta pel talent jove i la creació contemporània del Baix Penedès. I marxem al 3 de 8, ens centrem en el món del vi, el cava o en el Penedès es prepara per viure una nova festa de la Verema amb 21 experiències enoturístiques. La festa de la Verema és una celebració de territori que agrupa les experiències de Verema i neogastronomia organitzades pels membres de la ruta del vi del Penedès. I mig centenars de pagesos i una quinzena de tractors fan una marxa lenta per exigir solucions per l'excedent de raïm. Les patronals del sector fan costat als pagesos de l'Incavi sobre la porta a qual pactar indemnitzacions per arrencar vinya. I no tenim temps per més, ara és el torn ja de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, el qual us ha portat el vostre company Jaume Sens. Des d'ara, doncs, ara sí, us deixem amb el temps de la mà del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per el nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimarts 14 de juliol de 2026. Serà un dia de ple i rigorós estiu amb sol i núvols al matí amb calor i xafogós intensos. I és que avui dimarts tenim temps variable, més sol al migdia i més intervals de núvols baixos fins a mig matí i mitja tarda. La temperatura no variarà gaire, movent-se entre els 25 i els 26 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima i humitat moderada i una mica més de xafogor. Vent feble de gregal fins a mig matí i de xaloc a la resta del dia, on a la mar hi haurà marejol considerable. Resumint, durant tot el dia sol, temperatura màxima 30 graus, mínima 21, amb una humitat màxima del 80% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima 26 km hora amb direcció a nord-oest-sud. A la mar marejol durant tot el dia. I per demà dimecres, sense canvis, amb un dia més de sol i cel clar, amb temperatures que no variaran gaire i estaran entre els 21 i els 22 graus de mínima i voltant els 31 de màxima, amb humitat i xafogor moderades. Ben feble, amb terral al matí, marinades moderades de mitjorn a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol durant tot el dia. I fins aquí, el temps.
2: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor?
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Llama al 722-740335, 722-740335. Local Social El Castell. No lo dudes.
1: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix l'ollesa interior de la Giralda de l'Arbós. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arbós. Per visites concertades i més informació, turisme@arbosenc.cat. La Giralda de l'Arbós. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arbós, Baix la Cova. Nos encontraràs en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agatha.eu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0
0: Dexter Ferruiz.
2: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim. Yeah!

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Just feel it.

Thank you.

0: per la Pili García. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura també pot pujar, es quedarà una mica frenada per sota els 40 graus, però la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 273 municipis més es troben al nivell 3, per perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada amb la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora d'aquest matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi ha treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i el contingut d'aigua del sòl, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara com ara al Vallès Oriental i a l'Occidental, el Maresme i també l'interior de Girona. I pel que fa a mobilitat, a Rodalies avui hi ha serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hora punta, és a dir, de les 6 del matí fins a 9:45 del matí i de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, la resta del dia al 33%. També hi ha retards que poden superar la mitja hora per una incidència en la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons, a la R13, a la R14 i a la RT1. Són les mateixes línies que ja van tenir retards aquest dimarts per un problema al mateix punt. A més, la R4 acumula fins a 20 minuts de demora per una incidència a Castellbisbal. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els menors no van tornar a casa. Els Mossos han localitzat els cossos aquest dimarts al migdia després d'un dispositiu de recerca amb unitat subaquàtica i drons. La investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que ha estat un accident. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
3: 107.0
4: FM.
5: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:45 del migdia. Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més a aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia i el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimecres, dia 15 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I comencem, doncs, per les valoracions d'aquesta Festa Major 2026, el qual ha estat increïble i han estat dies de retrobaments i carrers plens de vida. Tot això ha estat possible gràcies a la feina, la dedicació i la il·lusió de les entitats del nostre poble, els voluntaris, els treballadors municipals i totes les persones que hi han participat. I, sobretot, gràcies també a vosaltres, al poble, que una vegada més ha demostrat que, quan ens impliquem i compartim, fem gran la nostra Festa Major. Aviat podreu veure totes les fotografies oficials de la Festa Major. Moltes gràcies, doncs, a tots i totes per fer-la possible. I així ho manifestava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Casanyes.
6: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Ha estat una Festa Major espectacular. Hi ha hagut molta participació, les entitats han tirat del carro i el resultat ha estat un èxit que tots recordarem. D'aquí uns anys, la gent parlarà de la Festa Major, la del 26, l'any que van haver-hi els cremats i els mullats, l'any que totes les entitats van participar, van viure la Festa Major com mai. Nosaltres de l'Ajuntament l'únic que podíem fer era acompanyar-vos, perquè quan surt del poble la iniciativa, l'Ajuntament sempre ha d'estar al costat i sabem que aquesta iniciativa acabarà sent un èxit, perquè hi ha participació, perquè les entitats tiren del carro i perquè no hi ha res millor per fer poble que anar tots units amb un objectiu, que és de fer la millor festa major possible. Jo com a alcalde agrair-vos-ho a tots, a totes les entitats, i també personalment a la regidora de Cultura, la Montse Càmara, per coordinar tots els events, per coordinar totes les participacions de les entitats, però sobretot gràcies a tots i cadascun que heu fet aquesta festa major, la festa major més inolvidable.
2: D'altra banda, també recordem que des de Protecció Civil es demana extremar la prudència davant d'una jornada de calor extrema aquest dimecres. I és que el prelitoral de Barcelona arribarà a un nivell de 5 sobre 6 per calor intensa mentre es mantenen les restriccions d'accessos a diversos espais naturals i el reforç dels bombers. I és que Protecció Civil de la Generalitat ha fet una crida extrema a la prudència aquest dimecres davant la previsió d'un nou episodi de temperatures molt elevades i d'un increment del risc d'incendis forestals arreu del país. El govern manté activades doncs, les alertes del Pla Procicat per onada de calor i del Pla Infocat, després de que aquest dimarts el comitè tècnic dels dos plans constatés un empitjorament de les condicions meteorològiques. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat, el dimecres serà la jornada més complicada de l'episodi, especialment al prelitoral de Barcelona, on les temperatures molt elevades ja es faran notar des de la primera hora del matí. Les comarques del Vallès i el Baix Llobregat tindran avisos de nivell 5 sobre 6 per calor intensa, mentre que durant la tarda la calor es desplaçarà cap a l'interior del país amb valors també molt elevats. La combinació de temperatures extremes, baixa humitat i vent de component oest farà que dimecres sigui una jornada de màxima preocupació pel risc d'incendi forestal. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana a la ciutadania evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc i respectar totes les restriccions vigents. Els agents rurals mantenen activa el nivell 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis i continuen restringint l'accés a 8 espais naturals com és el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera de Salada, la Baronia de Rialp, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, el Montmell, Marmellà i el Montsant. També continuen tancades les àrees recreatives dels municipis amb nivell 3 del Pla Alfa i es mantenen les limitacions, activitats de lleure i l'ús de material pirotècnic als municipis amb nivell 4. Doncs els bombers també continuen fent seguiment dels incendis forestals dels darrers dies. Entre les afectacions viàries, el que continua tallada la carretera T244 entre Aiguamúrcia i Querol, la conseqüència de l'incendi que ha afectat aquesta zona. Protecció Civil insisteix especialment en la necessitat de protegir les persones més vulnerables com infants, gent gran i persones amb malalties cròniques. Recomana hidratar-se sovint, evitar l'activitat física intensa durant les hores centrals del dia i no deixar mai persones ni animals dins dels vehicles. El pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut es manté en fase 2, mentre que s'ha demanat als ajuntaments que habilitin espais climatitzats i reforcin l'atenció a la població més vulnerable. Des de l'inici de l'actual episodi de calor, el passat 12 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 49 persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. D'aquestes, un 65% han requerit trasllat hospitalari i el 35% restant han estat ateses pel servei 061 Salut Respon. Doncs diverses urbanitzacions de Cunit havien estat confinades per un incendi al qual s'ha treballat amb dotacions de bombers des de terra i amb unitats aèries. Les urbanitzacions de Costa Cunit i Jardins de Cunit, a més de Trencarroques a Castellet i La Gornal, s'han vist afectades el passat dimarts, al qual han tingut que ser confinades durant més d'una hora per un incendi forestal que ha començat a última hora de la tarda a la zona nord de Puig de Tiula, a Cunit. El terreny molt sec i ple de matolls ha provocat una densa fumarada, doncs el que ha fet tema una ràpida propagació de les flames. Els veïns van rebre l'avís en els seus telèfons mòbils per tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Es demanava, doncs, estar atents a seguir les indicacions de Protecció Civil. Sobre les 9 de la nit, els bombers han aconseguit estabilitzar el foc i mantenir la zona 3 unitats aèries i 7 terrestres. La ràpida intervenció dels equips ha evitat la propagació de les flames i una vegada estabilitzat s'ha aixecat el confinament de les zones. La zona afectada està completament envaïda de matolls, el qual sense cap tipus de gestió. Una situació de les brigades forestals, bombers i experts en gestió assenyalant doncs, com una bomba de rellotgeria per l'inici d'un foc i especialment per la seva propagació. Des d'Eix Diari també ens comuniquen que s'ha aixecat els confinaments de les 3 urbanitzacions afectades un cop estabilitzat el foc de Cubelles. Els bombers treballen a la zona amb 10 dotacions, 3 de les quals aèries. on Protecció Civil ha aixecat els confinaments a les urbanitzacions de la Costa Cunit i als jardins de Cunit a Cunit i a la urbanització Mastre D de Cubelles, un cop s'ha donat per estabilitzat el foc de vegetació situat entre aquestes dues localitats. El foc s'ha declarat, com dèiem, a 8:15 del vespre d'aquest dimarts passat i poc abans de les 9 de la nit ja s'havia donat per estabilitzat. Les flames estan situades en una zona que també és pròxima a Castellet i la Gornal. Els bombers hi han actuat amb 10 dotacions, 3 de les quals aèries. Protecció Civil havia demanat tancar portes i finestres i evitar sortir al carrer i seguir les indicacions de les autoritats en els primers compassos del foc. També des de l'Ajuntament de Cunit, doncs, també ha assenyalat que Protecció Civil havia ordenat el confinament a les mateixes urbanitzacions, al qual doncs, també doncs, recordava aquests consells els quals us hem facilitat anteriorment i al qual doncs, també s'hi havia desplaçat el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes. Protecció Civil informava que s'havia aixecat el confinament de les urbanitzacions de Costa Cunit als jardins de Cunit i Trencarroques, que s'havia decretat a les 8:40. L'incendi es troba estabilitzat gràcies a la ràpida actuació dels equips d'emergència, on en aquests moments continuen treballant sobre el terreny 10 dotacions aèries i 3 dotacions terrestres per consolidar el perímetre i evitar possibles revifalles. Des de l'Ajuntament volen agrair la tasca dels bombers amb el suport de la Cuba d'Aigua Municipal, la Policia Local de Cunit, la Policia Local de Cubelles i Protecció Civil de Cunit, així com la col·laboració i el comportament responsable dels veïns i veïnes durant tota l'emergència. Tot i l'aixecament del confinament, es demana mantenir la màxima prudència i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'emergències, tal com assenyala el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
7: Bé, estem aquí just al perímetre més nord de l'incendi. El perímetre està estabilitzat i ara desconfinen l'organització de Costa Cunit. Acompanyant l'alcaldessa Cubelles, a Vicente Luna, que és el cap de Protecció Civil, i en aquest sentit la cosa està tranquil·la. Si hi ha novetats, us ho farem saber. Vale? Gràcies a tots, els bombers, ADFs, policia local, ambulàncies, serveis de neteja a Cunit, Mossos, policia local de Cubelles, de moment tot controlat, veïns.
2: Però encara tenim més notícies. Cunit impulsa el desenvolupament del nucli antic a través del programa Treball als Barris. L'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball de Barris impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure el desenvolupament local i ocupacional en barris com el nucli antic de Cunit amb caràcter històric. El nucli antic compta amb una població de 1.995 habitants que representen aproximadament el 12,2% dels 16.304 habitants del municipi segons el padró de 2025. El projecte té com a finalitat dotar l'Ajuntament d'un coneixement rigorós de la realitat del barri, eines tècniques i una estratègia compartida que permeti impulsar la seva revitalització. El principal resultat serà l'elaboració d'un pla d'acció que sorgirà del treball coordinat entre l'equip tècnic municipal de les regidories d'ocupació i formació i de promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Cunit. Una persona tècnica contractada dins de la subvenció del mateix programa Treball als Barris i la consultoria La Trenyina de Darwin. Un dels aspectes rellevants del projecte és l'abordatge específic de la problemàtica dels locals comercials buits, una qüestió que es treballa de manera transversal amb altres àrees municipals. Les actuacions inclouen la creació d'un inventari de locals, l'anàlisi dels preus de lloguer, el contacte amb les persones propietàries, la posada en marxa d'una borsa municipal de locals, la valoració d'avals de lloguer, bonificacions i accions de comunicació per afavorir la reactivació comercial. A partir de la diagnosi realitzada, es defineixen 5 grans objectius: reactivar l'activitat econòmica i comercial del nucli antic, millorar l'ocupabilitat i connectar la formació amb les oportunitats laborals del barri, reforçar la cohesió social, la convivència i la inclusió comunitària, potenciar el casal municipal com a espai de dinamització social i cultural i garantir una governança eficaç i un seguiment continuat del pla. Per assolir aquests objectius, el document s'estructura en 6 eixos d'intervenció que inclouen actuacions en regeneració urbana, habitatge i espai públic, dinamització econòmica i comerç de proximitat, ocupació i formació, cohesió social, activació comunitària i cultural i governança i coordinació municipal. Raül Salvador, regidor d'Ocupació de l'Ajuntament de Cunit, subratlla que aquest projecte no és només una diagnosi, sinó un full de ruta compartit que estableix accions concretes, indicadors i mecanismes de seguiment per assegurar que les actuacions es transformin en resultats reals. El regidor conclou que la implicació dels serveis municipals, del teixit econòmic i de la ciutadania serà clau perquè el nucli antic esdevingui un espai més actiu, cohesionat i amb més oportunitats de futur. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris. Però encara tenim més notícies. El Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, i que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tan acunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de Les Guarres, considerat com un dels fenòmens virals de l'any, així com de La Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades per als diferents espectacles es posaran a la venda aquest dimecres passat, doncs a través del web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I 24 joves recuperen aquest estiu els camins de pedra seca de Cunit. El camp de treball impulsat per la Fundació Escolta Josep Carol permetrà restaurar marges i camins tradicionals durant 15 dies. Un total de 24 joves d'entre 14 i 17 anys participen aquest estiu a Cunit Camp, reconstruint patrimoni pedra a pedra, un camp de treball que combina voluntariat juvenil i conservació de patrimoni cultural. La iniciativa, impulsada per la Fundació Escolta Josep Carol, es desenvoluparà durant 15 dies al municipi. L'objectiu principal del projecte és recuperar marges i camins de pedra seca per contribuir a la preservació d'un patrimoni estretament vinculat al paisatge, la història i la identitat de Cunit. La pedra seca és una tècnica constructiva tradicional que consisteix a encaixar les pedres sense utilitzar argamassa, un coneixement transmès de generació en generació que en els darrers anys ha experimentat una notable revalorització del seu valor històric, paisatgístic i ambiental. Les actuacions es concentraran principalment al bosc de Cal Ros, un espai natural protegit on els participants duran a terme tasques de neteja, manteniment i restauració de marges i camins. Cunit conserva una dotzena de barraques de pedra seca catalogades, un patrimoni que el municipi continua posant en valor amb iniciatives com aquesta, amb aquest camp de treball. La Fundació Escolta Josep Carol organitza anualment camps de treball arreu de Catalunya amb l'objectiu d'oferir als joves experiències de servei comunitari, fomentar el compromís social i apropar-los al coneixement del territori. L'entitat sense ànim de lucre va ser creada l'any 1997 per Escoltes Catalans per impulsar projectes socioeducatius adreçats a infants, adolescents i joves. I l'àrea única del taxi del Baix Penedès entra en funcionament de moment sense el Vendrell, on el Consell Comarcal del Baix Penedès ha informat que l'àrea única de taxi ja ha entrat en funcionament després de que tots els municipis, tret del Vendrell, s'hagin adherit al projecte. Des de l'ENS supramunicipal expliquen que aquest nou model de gestió permetrà un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat limitada de taxis. El nou sistema vol primar la proximitat prioritzant l'atenció amb els taxistes del municipi des d'on es demana el servei. En cas que aquesta atenció no sigui possible, el sistema derivarà la petició en un altre taxi de la comarca. Precisament aquest era un dels punts de conflicte amb els taxistes del Vendrell. Quan es va anunciar el projecte, des de Radio Taxi i Elite Taxi van demanar doncs, i denunciar que aquesta àrea beneficia a uns pocs taxistes en detriment dels professionals que compleixen la llei i atenen diàriament els seus municipis. Però això van doncs, mostrar la seva oposició majoritària del projecte. En aquell moment, l'Ajuntament del Vendrell ja va condicionar el seu suport a l'àrea única, a l'aval majoritari del sector, preguntat per l'absència del Vendrell en la primera fase de proposada en funcionament de l'àrea única. L'alcalde, Kenneth Martínez, ha reiterat que no han rebut cap petició dels taxistes per tirar endavant aquesta mesura. El president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, també va avisar el passat novembre que l'àrea podria tirar endavant sense el concurs del Vendrell com a cosa que al final s'ha complert. Per accedir al nou servei, s'ha impulsat una aplicació mòbil específica i també un número de WhatsApp al 608 48 30 02 608 48 30 02 des d'on només caldrà indicar el lloc de recollida i la destinació. Els diferents municipis també disposaran de codis QR informatius que permetran accedir de manera immediata als canals de reserva. I Paneque destaca una inversió de 65 milions al Penedès per reforçar infraestructures d'habitatge i el cicle de l'aigua. Els pressupostos del Departament de Territori per al 2026 inclouen actuacions destacades com la connexió de la desalinizadora del Foix, habitatge públic a Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú i el drenatge del Port Vilanoví. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts les inversions previstes pel seu departament a la Vegueria del Penedès dins dels pressupostos de la Generalitat per al 2026, que sumen 65,6 milions d'euros. Segons ha remarcat, aquesta xifra representa una aposta pel valor estratègic del Penedès, tant pel seu pes industrial i agrícola com per la seva situació com a eix de connexió entre l'àrea metropolitana, Tarragona i la Catalunya central. Les principals partides es concentren en infraestructures ferroviàries amb 16,25 milions d'euros, carreteres amb 10 milions, projectes vinculats al cicle de l'aigua amb 13 milions, polítiques d'habitatge amb 9 milions i ports i transports marítims amb 1,8 milions. Per territoris, la distribució de les inversions preveu 26 milions d'euros a l'Anoia, 17 a l'Alt Penedès, 9,5 milions al Garraf i 2,7 al Baix Penedès, als quals s'afegeixen actuacions de caràcter transversal i finançaments específics. Entre les actuacions més destacades en carreteres hi ha la conservació integral de diversos trams de l'eix transversal, amb 2,3 milions d'euros, el condicionament urbà de la C31 a Calafell, amb 1,45 milions i la millora dels camins de l'entorn de la C15 entre Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Riudebitlles, amb 2 milions, a més de diverses actuacions de manteniment i millora de ferms. Paneque ha assegurat que el govern està fent un esforç permanent per actualitzar els espais i guanyar seguretat a les carreteres, destacant que les noves infraestructures també contribueixin a reduir el trànsit de pas pels nuclis urbans. En l'àmbit ferroviari, la principal inversió correspon als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb més de 16 milions d'euros, dels quals 7,8 es destinen a la superació del pas a nivell, la integració urbana i l'ampliació de l'estació d'Igualada de la línia Llobregat-Anoia. La consellera ha defensat que el transport públic és la segona gran aposta d'aquesta legislatura i ha assegurat que estan desplegant les inversions més potents mai fetes abans en democràcia per convertir Catalunya en una referència europea en aquest àmbit. Pel que fa al cicle de l'aigua, els pressupostos inclouen una de les actuacions més esperades del territori, la redacció del projecte constructiu i l'execució de la connexió hidràulica i elèctrica de la desalinizadora del Foix, que desenvoluparà aigua Ter Llobregat amb inversió de 10 milions d'euros. A més, també es destinen 1,5 milions a la renovació de la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Masquefa. Les polítiques d'habitatge també concentren una inversió de 9,2 milions d'euros dins del pla 50.000 habitatges. Entre les promocions previstes hi ha 86 habitatges a la Ronda Masia Nova de Sant Pere de Ribes, amb una inversió de 4,3 milions d'euros, i 98 habitatges a la Rambla Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú, amb 1,3 milions d'euros. També es contemplen promocions a Sant Sadurní d'Anoia i Igualada. Segons Paneque, aquestes actuacions formen part d'una estratègia per incrementar de manera sostinguda el parc públic d'habitatge davant d'una de les principals preocupacions de la ciutadania, especialment pel que fa referència als joves. En l'àmbit portuari, ports de la Generalitat invertiran 1,86 milions d'euros al port de Vilanova i la Geltrú, i dels quals 1,5 milions es destinaran al drenatge de la Bocana. Els comptes de la Generalitat per al 2026 preveuen una despesa global de 49.162 milions d'euros, un 22,8% superiors als darrers pressupostos aprovats, el de 2023. En aquest marc, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica incrementa un 80% del seu pressupost d'inversions, que arribarà als 1.440 milions d'euros, amb l'objectiu de reforçar les infraestructures, ampliar el parc públic d'habitatge i accelerar la transició ecològica. Però encara tenim més notícies, i és que PortAventura World sortejarà 25.000 entrades entre qui acerti el guanyador del Mundial. El parc temàtic llença la iniciativa PortAventura perquè els aficionats demostrin les seves dots de pronòstic abans del 18 de juliol. El Mundial de Futbol encara a la seva recta final i l'emoció traspassa els terrenys de joc. Per aquest motiu, PortAventura World ha decidit sumar-se a la celebració amb la posada en marxa d'una nova iniciativa anomenada PortAventura. Aquesta campanya invita els aficionats a participar en una gran porra on el repte tradicional consisteix en adivinar quina selecció es proclamarà campiona i aixecar l'esperada Copa del Torneig. El premi per als acertants és molt atractiu. El parc temàtic sortejarà 25.000 entrades d'un sol dia per enviar el seu pronòstic esportiu i poder optar a aquest gran premi. A més, les entrades es repetiran en aquest sorteig, tindran una àmplia data de validesa. Els afortunats podran disfrutar del seu dia d'oci en el parc d'atraccions fins al 6 de gener. L'elecció oficial dels guanyadors es durà a terme entre els dies 20 i 24 de juliol. Després de realitzar el sorteig, l'organització es posarà en contacte amb les persones premiades directament a través del seu correu electrònic. Per enviar el pronòstic guanyador i consultar les bases legals completades, els usuaris hauran d'accedir a la pàgina web oficial habilitada pel parc. I torna Nits vol al mar amb el tribut a los mejores al passeig marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme aquest proper 17 de juliol a les 10 de la nit. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vol al mar, aquest cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzarà les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 17 i 24 de juliol a 2:15 de la nit a la plaça de turisme amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. Recordem que el cicle va arrencar el passat dia 3 de juliol amb l'actuació de les Locas del Panda, però continua aquest 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I també tenim aquesta sortida patrimonial a l'Avenc de Sant Antoni aquest 18 de juliol a les 6:30 de la tarda a la plaça Tomás y Valiente. Amb reserva prèvia al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I dijous 23 de juliol a 2:15 de la nit a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari web que trobareu a la de l'Ajuntament. Podeu consultar doncs totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. I també el proper 25 de juliol a 6:45 de la tarda a la plaça de la Vila tenim una altra sortida patrimonial amb els noms i els renoms, el qual tindrà lloc també amb reserva prèvia trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé enviant mail a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I també doncs volem felicitar el Club Esportiu Millo Cunit per un gran altre èxit, on ja sabeu que dues vegades l'any arriba doncs l'entrega de cinturons en els diferents grups de l'escola base. I és que, encara que sembli mentida, és un tràmit sense més, però hi ha molts nervis i atenció, perquè és el moment de demostrar tot ho après al llarg dels mesos. Aquí doncs ens han deixat també les imatges dels diferents grups i sobretot donar l'enhorabona a tots i totes per seguir creixent amb il·lusió i respecte i disciplina, sense oblidar a les famílies, al que també doncs volen donar-los les gràcies per estar sempre presents en aquest camí, en aquesta temporada del Club Esportiu Millo Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual mateix ens posa en marxa el programa MAIS per ajudar a persones en situació de vulnerabilitat a accedir al mercat laboral. Aquest programa, subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus, té com a objectiu millorar l'ocupabilitat i afavorir la inserció laboral de 30 persones de la comarca mitjançant itineraris personalitzats d'orientació, formació i acompanyament. El programa ofereix orientació laboral individualitzada, millora de competències personals i professionals, acompanyament a la recerca de feina, prospecció d'empreses i seguiment de la inserció laboral. El programa es desenvoluparà de l'1 de juliol al 30 d'abril de l'any vinent. És un programa gratuït i per més informació podeu contactar a mais1@baixpenedès.cat o bé trucant al 977-157-167, 977-157-167. També tenim cinema a la fresca amb una proposta per reflexionar sobre la diversitat i els drets LGTBIQ+. Aquest estiu no et perdis la projecció de Retrato de una mujer en llamas, una pel·lícula de gran reconeixement internacional que aborda l'amor, la llibertat i la identitat des d'una mirada íntima i emotiva. Recordeu, dijous 13 d'agost a les 10 de la nit al Port de Segur de Calafell. Activitat gratuïta, pel·lícula de temàtica LGTBIQ+, no recomanada per a menors de 18 anys. Una iniciativa del Servei d'Atenció Integral, al SAIT, com també LGTBIQ+, del Baix Penedès, per promoure la visibilitat, el respecte i la diversitat a través del cinema. Us hi esperem! I també, doncs, el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, va continuar la ronda de reunions de treball amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats dels municipis i reforçar la coordinació institucional. I a Sant Jaume dels Domenys es va reunir amb l'alcalde, Magí Pallarès, per analitzar la situació després de l'incendi forestal d'aquesta setmana al Pla de Manlleu. Durant la trobada també s'ha parlat del paper de les ADF, de la seguretat i del desplegament dels Mossos d'Esquadra a la comarca, així com dels avenços de la comunitat de regants de la vegueria del Penedès. A Llorenç del Penedès també la reunió amb l'alcaldessa Montserrat Ventosa va servir per preparar el pròxim Consell d'Alcaldes que se celebrarà la setmana vinent al municipi. També s'han abordat els principals temes que es tractaran durant la sessió i la possibilitat de mancomunar nous serveis, reforçant el suport que el Consell Comarcal pot oferir, especialment als municipis més petits. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit. Doncs amb més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ara us deixem, doncs, amb el temps, com sempre, de la mà del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
8: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
9: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt estable, dominat pel sol, tot i que amb alguns núvols baixos que comencen a sortir, es faran una miqueta abundants ara fins a mig matí, després aniran a menys, s'imposarà més el sol amb un cel una miqueta més clar al centre del dia i a partir de mitja tarda, novament, aquests núvols baixos tornaran a fer-se més abundants, amb una temperatura avui que ha pujat, s'ha situat en els 25 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà més i estarà entre els 31 i 32. Això sí, avui amb una humitat molt alta i amb un ambient molt xafogós. Vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i de garbí la resta del dia, en cos moderats al migdia i fent que la mar hi hagi marejó més considerable a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui variable amb domini del sol al migdia i més núvols baixos fins a mig matí i a mitja tarda amb un cel terrós i amb pols en suspensió, com també ens passarà avui, sobretot de cara a la tarda. La temperatura aquesta nit pujarà i estarà entre els 25 i 26 de mínim, amb una de les nits més caloroses del que portem d'estiu, mentre que demà no pujarà tant, ja no passarà els 31, tot i que la sensació no es notarà perquè la humitat serà molt alta i la xafogó tremendament intensa. Vent feble de gregal a primera hora i moderat de xaloc la resta del dia, fins i tot amb un cop fort al migdia, i fent que la mar hi hagi marejol bastant notable a la tarda.

0: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
1: Mójate con Radio Cunit.
2: Y ahora, los tambores.
3: Radio Cunit.
4: Radio Cunit.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Aquest estiu ho refresca amb
8: Ràdio Cunit.
9: Ràdio Cunit.
10: Ràdio Cunit.
11: Ràdio Cunit.
12: Ràdio Cunit.
13: Ràdio Cunit.
14: Ràdio Cunit.
15: Ràdio Cunit.
16: Ràdio Cunit.
17: Ràdio Cunit.
18: Ràdio Cunit.
19: Ràdio Cunit.
20: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, a mí me gusta mucho Radio Cunit. Ok, let's go.
21: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
22: Cada dia, de 10 a 2, a Radio Cunit. El Ventilador.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
8: Soc Toni Camaro i en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
7: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Aquesta temporada a Ràdio Cunit et seguirem posant tanta música, vulguis o no, o no, o no, o no, o no.
2: Sí, més música.
1: Cunit Hits. Quan no hi ha programes, Cunit Hits, a Ràdio Cunit.
3: Uf, quina calor.
1: Doncs escolta el ventilador.
3: Tots els dies a Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
3: Amb Jaume.

0: Agárrate-u, salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, Tateca.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més al Ventilador, el vostre magazín matinal estiuenc refrescant, el qual us serveix per fer marxar la calor. Com sempre, torna al Ventilador des d'ara i fins a 2:15 de migdia en format magazín i més endavant empalmant amb el format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda. Des d'aquí, a partir d'ara, vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. I no només a tots els cunitencs i cunitenques, sinó també donem la benvinguda a tot el turisme que refresca les nostres platges. Des d'aquí també obrim vies obertes.
3: The telephone number is 977674918.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit. 977-67-49-18 977-67-49-18.
3: Il telefono della radio è il 977-67-49-18.
4: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977-67-49-18 977-67-49-18.
3: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-67-49-18. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocuny.org.
2: També la nostra web www.radiocuny.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i les nostres xarxes socials.
3: Écoute Radio Cuny.
2: Ahí está.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
2: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia al Ventilador per fer marxar la calor, al qual des d'aquí saludem a tots els nostres patrocinadors i també, doncs, com no, tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Toni Camaro, Mari Carme García, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Ana Vera Révalo, a la Peli Fantasma, no, la Peli Fantasma no la tenim, però sí l'estat de les platges, Josep Miró també, a la cançó del dia, Núria Ruiz, a la ONCE, Juan Coma, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar en el nostre sumari de continguts d'avui dimecres, ja 15 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Sens. Benvinguts i benvingudes a tots i totes al Ventilador. Oh!

0: sumari.
1: I començarem fent aquest cop d'ull, aquest sumari, a repassar doncs els continguts del programa del dia d'avui. Com sempre ho farem amb aquest cop d'ull a les portades dels diaris, que com sempre doncs us oferim doncs per desgranar tota l'actualitat que reflexen els diversos rotatius del dia. Edicions d'avui dimecres 15 de juliol de 2026. A més, aquestes informacions les anirem actualitzant i refrescant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que a posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans, també com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Ventilador als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la informació meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària a la nostra línia com a la resta de serveis de rodalies i regionals. I de la Renfe passarem a la ONCE per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Secs a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. A més, també esmirarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'un compte nocturn, i ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia, com sempre, de la mà de Núria Ruiz. També esmirarem a l'estat de les platges, com sempre, de la mà de la nostra companya Josep Miró, aviam si tenim bandera vermella o bandera verda. I com no, doncs, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un 15 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. Com cada dimecres, ens arriba l'espai d'entrevistes musicals amb Toni Camaro, Sol d'hivern. Edició estiu. I com no, doncs també la nostra psicòloga Maria Rosa Blaiota, la qual ens parla de diverses patologies i de com afrontar-les en el nostre dia a dia. A banda de tot això, també com no, tindrem doncs altres seccions, com per exemple també aprendre anglès amb Gea Palau, com no, a OK Radio, també a la història dels mundials, i com no, doncs també consells per passar l'estiu de la millor manera possible amb Israel Rius, amb Juanjo Junquera i moltes sorpreses més, i totes elles també amb el nostre santoral a l'aniversari dels famosetes, i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, pot en contacte amb nosaltres. Nosaltres realitzarem tots els encàrrecs que desitgis. Ens posarem amb la persona que tu vulguis i a sobre t'endràs numeret, al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Ja que aquesta setmana ha sigut més curta i que ahir...

0: Benvingut a Calafell. I Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, ens ofereix el seu llibre Mi Montaña Rusa. La joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. I Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol, número 32, de Calafell Platja. La perruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. I Don Herpita Palas 2, un fantàstic durum que va pel carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, Antiga Calona, dos esmorzars, al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al bar La Pinya, també dos esmorzars més, al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. Herolivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1, del port de Segur de Calafell. I la Bodegueta, ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recó predilecte, al ladito de la dirigència. Sí, la dirigència, que ens ofereix dos vermuts a la plaça de Sant Cristòfol de Cunit, al ladito de la Bodegueta. A més, la peixateria Cunit ens ofereix cues d'aràbia amb polla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata per dues persones. Xurreria Velo també ens ofereix xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Anant de Yoga Estudio Cunit, també una sessió de yoga o massatge al carrer Major, número 6. I la braseria i pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu a la carretera entre Cunit i Cubelles a la C31. La camiseria Jaguara, Misquero de Can Picada, a l'Avinguda Barcelona, 185. I Pollo a la Brasa al Sol, també un pollastre a la brasa, a l'Avinguda de la Font, 86, dissabte o diumenge. També la Cova del Gorca, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. I al local social del Castell, també un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera, 1043, de Cabrera d'Igualada, a la Noia. Per Casa Carminya de Castanyaire, també un menú per dues persones de dimarts a divendres. I la pizzeria Nanà, també. Tenim aquesta pizza per dues persones al carrer Josep Estivill, 34, de Navas de Tolosa, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català, número 4, de Comarruga, on al costat mateix de la penya bètica de Comarruga ens ofereix un sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge al carrer Víctor Balaguer, 18, de Cubelles. I al Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu, 231, de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un lot de pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli. A l'Avinguda Barcelona, 159-161, local 2, amb consumició gratuïta mentre esperes comanda. I la discoteca Louda, Segur de Calafell, a l'Avinguda Catalunya, número 3, ofereix una invitació en consumició per dues persones. La Girada de l'Arbós, també una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, 35, de l'Arbós. I al Racó Dolç, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres, al carrer Costa Durada, 17, en ple Parc Central de Cunit. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones a l'Avinguda Barcelona, 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. I Dinàmica Club Atletisme, la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A més, a l'Hotel Àdia, també un fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrània, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el picos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. I recorda que demà dijous per fi tenim el mega sorteig d'aquest fantàstic creuer cortesia de la CEC i de Ràdio Cunit. Ja ho saps, compra a Cunit i tindràs premi. Més de 600 premis, més sorteig final. Aquesta campanya que finalitza avui, el que pots fer les teves compres i aconseguir el teu rasca i podria ser el guanyador. Recorda, demà dijous es farà el sorteig aquí a Ràdio Cunit a les 9 de la nit. Doncs en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Farhi, un creuer per dues persones. Estigues atent a la nostra sintonia. Recorda que organitza Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Ràdio Cunit, Camaleon Travel i l'Ajuntament de Cunit. Bé, ja ho sabeu, tot això i molt més, com sempre, des de la vostra sintonia, des d'aquí, des del ventilador. Busca, compara, i si trobes un millor sintonitzau, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
1: Un cop d'ull als diaris.
0: I ràpidament anem a relacionar-nos totes les notícies que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui dimecres 15 de juliol de 2026. Comencem pel diari de Tarragona, el que enceta portada amb el següent titular. Espanya pren la Bastilla. Copa del Món. Partidars de la Roja. Dos gols de Mikel Oyarzabal, de penal, i Pedro Porro deixen a França fora del Mundial i a Espanya a les portes de la seva segona estrella el pròxim diumenge. amb fotografia de portada, observem doncs la selecció fent la gran celebració.

0: cap a la final. D'altra banda, pel que fa al diari Ara, en seta portada amb tribunals, el germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació, on la justícia considera que la modificació del lloc de treball de David Sánchez va ser un vestit a mida. La Moncloa creu que l'únic objectiu de la sentència és derrocar el govern i el Partit Popular demana la dimissió del president. En fotografia de portada tenim a Espanya a la final del Mundial. El conjunt de la Fuente, amb un gran partit coral, menció especial per a Olmo i Lamine Yamal, i dos gols d'Oyarzabal i Porro, desarma el potent atac dels francesos i ja aspira rival de la segona semifinal, que avui enfronta l'Argentina i Anglaterra. D'altra banda, Junts surt al govern de Girona i deixa Salelles en minoria. L'Ilice admet de nou haver assassinat un home per equivocació. A més, troben dos bessons d'11 anys morts al riu Ter, a Manlleu. I a la capçalera tenim tràfic de residus. La punta de l'iceberg. La investigació sobre l'abocament de brossa il·legal afecta diversos municipis. El que observem en aquesta petita fotografia a la banda superior esquerra de portada. D'altra banda, al suplement tenim el Camp de Tarragona, en el diari Ara, i també ens recorda Pavarotti el 14 de desembre a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana, on les entrades ja estan a la venda. Deixem el diari Ara i ens endinsem amb el Punt Avui, el quan en seta portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat, i amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem, doncs, al món rural, un poblet enmig d'una gran plana i amb les valls de fons, i amb aquest següent titular: noves perspectives per al món rural. Un any després d'haver-se aprovat, govern i entitats municipalistes acceleren el desplegament de l'Estatut de Municipis Rurals per combatre el despoblament. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Irene Casellas. La calorada fa estralls. Apareixen dos nens ofegats al Ter. Els pescadors de Sonsos ja no en troben. I els experts avisen que cal resiliència tèrmica. També tenim crònica d'Anna Serrano. Parlon es tanca en banda al Parlament. I crònica de Jordi Ferrer. La paciència dona pas a la trencadissa. Pel que fa a l'esportiu, tenim 9 catalans que lluitaran per ser campions del món de futbol. La selecció espanyola s'imposa a una França empetitida amb un resultat final de 0-2. Però encara tenim més articles titulats i firmats per altres periodistes, com per exemple David Portabella, titulat Perd el dèficit i la innocència del germà. Imma Merino, francesos. Salvador Cot, Ático va a la guerra. David Bruguer, els ganduls del Partit Popular. Núria Storch, piròmans. Èrica Casajoana, l'Índia demana pas. I Pere Pons, jo acuso. Pel que fa a la capçalera, tenim entrevista a Xavier Amor, secretari de Governs Locals de la Generalitat de Catalunya, el que declara: estem posant eines perquè el dret a quedar-te al poble pugui ser una realitat. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a Alacant, una ciutat més vulnerable. Tenim entrevista al portaveu d'Unides Podem, Manolo Copé. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general, quan ja ens separen 5 minuts per les 11 del matí. Marxem, doncs, ara sí, amb La Vanguardia. La Vanguardia, que ens ha portat amb aquesta gran fotografia, on observem a Pedro Porro celebrant el gran gol que va marcar la semifinal d'ahir i que suposa el 0-2 definitiu davant de la selecció francesa. I amb el següent titular: un gran recital de futbol porta Espanya a la final. La selecció bat a França 0-2 en el seu millor partit del Mundial amb gols d'Oyarzabal i Porro. D'altra banda, tenim tensió política. Inhabilitat del germà de Sánchez per prevaricació. David Sánchez no podrà exercir càrrec públic en 9 anys, però és absolt de tràfic d'influències. I cau també la reixa que separava Gibraltar del terreny espanyol i de la Unió Europea. L'històric pacte d'Espanya i el Regne Unit no qüestiona la sobirania. A més, els Premis Princesa de Girona reivindiquen la intel·ligència natural. Leonor destaca el talent dels 6 joves premiats enfront a influencers efímers. En fotografia, a la banda inferior esquerra de portada, observem els Reis i les seves filles junt a les premiats ahir a Barcelona. I també tenim els preus i la falta d'oferta que empuixen a la baixa de compra-venda de vivendes. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el periòdico de Catalunya. El que ens ha de portar amb aquesta gran fotografia, el que observem, doncs, els jugadors d'Espanya celebrant el gol de penal d'Oyarzábal. Espanya platònica a la final. La selecció s'afrontarà a Argentina o Anglaterra a la final del Mundial després d'anul·lar França en un gran partit amb un resultat final de 0-2. El govern dona per fer també un revés judicial dur amb Begoña Gómez. La justícia inhabilita 9 anys al germà de Sánchez. L'audiència de Badajoz condemna David Sánchez per prevaricació i l'eximeix d'entrar a la presó. Imposa també 18 anys a l'exlíder del PSOE extremeny Miguel Ángel Gallardo. D'altra banda, l'AP7 tindrà més carrils al llarg de 100 quilòmetres amb una inversió de 500 milions. El Ministeri de Transports intervindrà en 4 trams de la problemàtica artèria viària. I tenim nova plataforma, un sistema que mesura la humitat dels boscos alertarà del risc d'incendis. L'últim mur, la Unió Europea i el Regne Unit signen l'acord històric que acaba amb la tanca de Gibraltar. I Carmen Zapata, comissionada de la nit, declara que Barcelona no necessita ara més discoteques. Pel que fa als pressupostos, el Congrés tomba la senda al camí de dèficit del govern i força una segona votació. I per últim, marxem amb El País. El que enceta portada amb el següent titular. El germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació. L'audiència de Badajoz l'absol del delicte de tràfic d'influències. A més, el fi de la reixa de Gibraltar obre una nova era entre el Regne Unit i Espanya. I com a editorial tenim la inhabilitació i el recurs, a qual fa referència a l'anterior titular. D'altra banda, i en fotografia de portada, ho sabem, doncs, el Mundial de Futbol de Canadà, Estats Units, Mèxic 2026, el que tenim, doncs, en fotografia de portada a Pedro Porro celebrant ahir el gol que marcà davant de França, el que suposa la classificació a la final. Prodigiosa Espanya. Una brillant selecció, vens amb claredat a França a la semifinal amb gols d'Oyarzábal, de penal, i Pedro Porro. La Roja tornarà, doncs, a barallar-se per ser campiona del món 16 anys després. Ningú, doncs, estima a la pilota com la Roja, diu Ramon Bessa. Arriba un equip a Nova York per Manuel Jabás i també Bigfoot, Miquel Oyarzábal per Esteban Granero. Articles que trobem en aquest mateix rotatiu. Argentina-Anglaterra, més enllà de l'esport també en el dia d'avui. I per acabar també ho fem amb tecnologia. X compleix 20 anys immers en la jungla de la polarització. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'àmbit general, totes elles edicions d'avui dimecres, dia 15 de juliol de 2026. Ara és el moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. La Generalitat preveu destinar aquest any gairebé 955 milions d'euros a reduir la pobresa infantil. El Pla d'Acció 2026 inclou 66 mesures, 23 de noves, en àmbits com la prestació, l'educació, el lleure, l'alimentació saludable, la salut, l'habitatge o la pobresa energètica. I el president Salvador Illa ha assegurat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que la integració és positiva i que no es tracta de triar entre invertir en defensa o en drets socials. L'escoltem.
2: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
1: Illa ha fet aquesta crida a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent es queda al 2,9%. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor, amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. I el vent rescalfat pot encara accentuar més la calor. Pel que fa a les altes temperatures, Barcelona prepararà un simulacre de calor extrema per comprovar com respondria la ciutat davant d'un escenari de fins a 50 graus. La primera fase començarà aquest estiu i servirà per analitzar la resistència dels serveis municipals, els equipaments públics i els protocols d'emergència. L'objectiu és detectar punts vulnerables i millorar la resposta davant d'onades de calor cada cop més intenses. I pel que fa als incendis, Protecció Civil eleva a 111 els municipis de 20 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben al nivell 3, de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per aquesta combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. I en aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi han participat, han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
5: Hostal Restaurant La Diligencia. Des de 1515, parada i fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomenació d'origen IGP de baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit.

0: ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline, os esperamos.
1: Churrería Velo.
0: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Churrería
1: Velo,
0: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Churrería com?
1: Velo.
0: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churrería
1: Velo.
2: Pizzeria La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros, ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Por si el
0: tiempo me arrastra. La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta.
2: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit.
0: Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la Avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617 88 98 82. Carnicería Yaguara. Los mejores. Sí. Marruecos, España.
2: Sahara. Peña Bética de Comarruga. Prueba nuestra carne mechada, gambas de Huelva, tapas, bocadillos fríos y calientes. Consulta nuestras ofertas. Peña Bética de Comarruga.
3: Ei, tens calor?
4: Sí, sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
5: La teva sintonia més refrescant.
2: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens cap a la nostra poble, com també pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, la jornada va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i que la mateixa línia segueix trossejant en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora en la mateixa línia. Pel que fa a la R3, tenim doncs servei ferroviari entre la Garriga i Puigcerdà a l'atur de Querol, el que es manté un servei alternatiu per carretera des de Barcelona Fabri Puig i Puigcerdà a l'atur de Querol. A més, a la R4, circulació amb demores de més de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de Castellbisbal. A la R14, també circulació amb demores que poden superar la mitja hora de mitjana a causa d'una altra incidència a la infraestructura a la plana Picamoixons. A Rodalies Tarragona, a la RT1, circulació en demores que poden superar els 40 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura a la plana Picamoixons. I a la R13, també circulació en demores que poden superar els 30 minuts de mitjana a causa de la mateixa incidència a la mateixa plana Picamoixons. També, doncs, a Rodalies Lleida, la RL4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. A Rodalies Girona, RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massana, entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, amb servei ferroviari de la línia i de la R1, i també doncs a la R7, sense servei en motiu de les obres de Montcada i Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Consulta doncs tots els horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt estable, dominat pel sol, tot i que amb alguns núvols, núvols baixos que comencen a sortir, es faran una miqueta abundants ara fins a mig matí, després aniran a menys, s'imposarà més el sol, amb un cel una miqueta més clar al centre del dia, i a partir de mitja tarda, novament, aquests núvols baixos tornaran a fer-se més abundants, amb una temperatura avui que ha pujat, s'ha situat en els 25 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà més i estarà entre els 31 i 32. Això sí, avui amb una humitat molt alta i amb un ambient molt xafogós. Vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i de garbí la resta del dia, en cos moderats al migdia i fent que la mar hi hagi marejó més considerable a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui variable amb domini del sol al migdia i més núvols baixos fins a mig matí i a mitja tarda amb un cel terrós i amb pols en suspensió, com també ens passarà avui, sobretot de cara a la tarda. La temperatura aquesta nit pujarà i estarà entre els 25 i 26 de mínim, amb una de les nits més caloroses del que portem d'estiu, mentre que demà no pujarà tant, ja no passarà els 31, tot i que la sensació no es notarà perquè la humitat serà molt alta i la xafogó tremendament intensa. Vent feble de gregal a primera hora i moderat de xaloc la resta del dia, fins i tot amb un cop fort al migdia, i fent que la mar hi hagi marejol bastant notable a la tarda.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de la nostra companya Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia!
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Estem bé. Molta calor, però estem bé.
0: Déu-n'hi-do, eh? Sí, no? Clar que sí, home. I per refrescar-nos, quina cançó ens proposes avui?
1: Doncs avui, aquesta nit, a les 10 de la nit, hi ha un concert als jardins del Palau de Pedralbes, d'Il Volo, i assistirem.
0: Ah, molt bé.
1: Fans que som, assistirem, i avui, pues, per celebrar-ho, sentirem el Grande Amore, versió espanyol, d'Il Volo.
0: Oh, que bé, Déu-n'hi-do, eh? Bueno, doncs escolta'm, anem a disfrutar-lo i que el disfrutis força també en aquest concert que tindrà lloc avui a Pedralbes. Doncs moltíssimes gràcies, Núria, que vagi tot molt bé, si tu vol. Ens tornem a escoltar demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Demà a la mateixa hora, un petó.
0: Petons, adéu-siau, bon dia.
1: Adéu.
2: En el perfume dulce de tu piel tan pura es una fuerza inmensa que pinta mi cielo.

0: I ara sí, és el moment de conèixer les combinacions guanyadores del dia d'ahir de la 11.
1: Un viernes por la mañana salí de casa.
0: Amb la nostra particular secció del cuponazo, comencem doncs repassant la Super 11, on la combinació guanyadora és la següent.
1: No encontré nada. Se me vino el mundo encima.
0: Els números són el 3, 6, 15, 16, 24, 27, 29, 32, 36, 40, 50, 51, 53, 54, 63, 64, 67, 71, 74 i 83. La dupla de la 11. El número premiat és el 9. El triplex de la 11, el 596, 596. I el sorteig en midia de la 11, la data premiada és la del 7 de febrer de 2021 amb el 5 de trèvols. El cupó diari, el 66.403, 66403 de la sèrie 49. I a l'Eurojackpot, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 5, 6, 17, 34, 36, amb els sols el 3 i l'11. Fins aquí, doncs, aquestes han sigut les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Fins aquí el nostre cuponazo.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. La situació marítima a les platges una miqueta més moguda que en dies passats. Ahir ja vam tenir banderes grogues a les platges i avui tornarem a tenir-les. Situació marítima una miqueta més remenada. Mar de fons, ara a primera hora. A la mar hi haurà marejol avui, amb un vent feble i variable, de força 2, 3 fins a mig matí, entre nord i nord-est, girant a Garbí a mig matí, sud-oest de força 3, 4, amb cops que poden arribar als 30-35 km per hora, com a molt, i això farà que la mar hi hagi marejol, bastant considerable. Possiblement encara comencem al matí les platges a les 11, quan arribin els socorristes amb bandera verda, però contem que abans de migdia o a primera o a la tarda podem tornar a tenir banderes grogues a les nostres platges. Aquesta situació tindria també de cara a demà, amb banderes verdes a primera hora del matí, però amb corrent i una mar més alterada a partir de migdia, que farà que tornem a tenir banderes grogues a la tarda. En canvi, divendres la situació marítima es tranquil·litza, es regularitza i esperem ja tenir bandera verda a les nostres platges durant tota la jornada.

i ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de descobrir quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimecres, dia 15 de juliol de 2026, i comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia de dia d'avui és la Serrano Baiget, situada a l'avinguda Barcelona 71-73 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-67-52-43, 977-67-52-43. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Safon Albert, situada a la Ronda Universitat 1, local 5, de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-00-41. Repetim, 977-16-00-41. Aquestes són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.

Εφεμέριδες. Gracias al momento de comenzar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir de dia com avui, un 15 de juliol d'altres anys. I comencem, doncs, a l'any 1099 a Jerusalem, on els cristians conquereixen Jerusalem immersos a la primera creuada. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al 1210, al Vescomtat de Carcassona, amb l'inici del setge de Minerva durant la creuada albigesa. I el 1240, a Cullera, la Ribera Baixa, Jaume I conquereix la vila. Ja el 1693, la segona Germània, tenim la batalla de Cella de Núñez. I el 1799 es troba l'anomenada Pedra de Roseta, al port del mateix nom, actualment Reixit, a Egipte, que seria la clau per al desxiframent dels jeroglífics egipcis. Amb aquestes que arribem al segle XIX, on el 1834, a Madrid, es publica el decret d'abolició de la Inquisició espanyola. I ja al segle XX, a l'any màgic, el 1969, als Estats Units, es publica el número 1 de Vampirella, de Warren Publishing, on es produeix la primera aparició del personatge que dona nom a la revista. I amb aquestes també que el 1986, a València, neix el València Bàsquet Club. I seguim avançant, arribant ja al segle XXI. Més concretament, al 2008, a Madrid, on per primera vegada el govern d'Espanya publica les balances fiscals que demostren que les Illes Balears, Catalunya, el País Valencià i Madrid són els territoris d'Espanya amb més dèficit. Dos anys més tard, el 2010, a Argentina, s'aprova el matrimoni igualitari. I per últim, el 2012, a Corea del Sud, s'estrena la cançó Gangnam Style. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 15 de juliol d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: I jo avui el que volem és citar alguns consells per evitar problemes causats per l'onada de calor. Primer de tot, direm què és la onada de calor. Quan les temperatures són anormalment altes durant un parell de dies, la calor excessiva pot ser un perill per la salut. Les temperatures molt extremes i l'excés de calor produeixen una pèrdua de líquids i de sals minerals. Clor, potassi, sodi... I que aquests són necessaris per l'organisme. Aquest fet pot agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures tan elevades es perllonga, es pot patir un cop de calor, que és una situació que pot acabar sent molt greu. Quins són els símptomes? Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar, com són la temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions o somnolència o pèrdua del coneixement. Què heu de fer? Davant d'aquests símptomes, traslladeu la persona a un lloc més fresc, doneu-li aigua, mulleu-la, venteu-la i aviseu urgentment als serveis sanitaris. El 061. I què s'ha de fer en cas d'onada de calor? Primer de tot, protegiu-vos del sol i la calor. I a casa, controleu la temperatura. Durant les hores de sol, tanqueu les persianes de les finestres on toca. Obriu les finestres de casa durant la nit per refrescar-la. I estigueu-vos a les estances més fresques. També utilitzeu algun tipus de climatització per refrescar-vos i refrescar l'ambient, com ventiladors, aire condicionat, ventalls... I si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim 2 hores al dia en llocs climatitzats, com poden ser les biblioteques o els cinemes. Refresqueu-vos sovint amb dutxes o tovalloles amarades d'aigua. Al carrer, eviteu el sol directe. Porteu una gorra o un barret. Utilitzeu roba lleugera, com la de cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. També procureu caminar per l'ombra, estar sota un parasol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats. Porteu aigua i beveu-ne sovint. Mulleu-vos una mica la cara i fins i tot la roba. Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no hi deixeu els infants amb les finestres tancades. També limiteu l'activitat física a les hores de més calor. Eviteu sortir a les hores del migdia, que és quan fa més calor, i reduïu les activitats intenses. També beveu força i vigileu l'alimentació. Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu, fins i tot sense tenir set. No preneu begudes alcohòliques i eviteu el menjar molt calent i els que aporten moltes calories. I també ajudeu els altres. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, mireu de visitar-los un cop al dia. Ajudeu-los a seguir aquests consells i, si prenen medicació, reviseu amb el seu metge si pot influir en la termorregulació i si s'ha d'ajustar o canviar. Aquests eren alguns dels consells per evitar problemes causats per l'onada de calor.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
2: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
3: ¿Y qué le voy a hacer?
2: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos al ast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
4: La Marina está morena.
2: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i popes del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
5: Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit, la carnicería de tu vida está en la avenida Barcelona 185.
6: Hostal Restaurant La Diligencia, desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia, carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalización de origen, IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada. El Santoral i aniversaris.
2: I ara sí, és el moment de començar doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret a tots i totes, xato, xatas, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on des del Vaticà sempre ens ofereixen els sants més destacats a felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diuen ells, va missa. Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i com no, doncs, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca, truca i participa.
3: The telephone number is 977-674-918.
4: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674-918, 977-674-918.
3: Il telefono della radio è il 977-674-918.
5: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, telefono 977-674-918 977-674-918.
3: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674-918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
2: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant murcha o també missatge privat.
5: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat. Y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
2: Búscate que estuvieras, como siempre, a través de la vostra sintonía al ventilador para hacer marchar la calor, como siempre. En agraïment a la vostra participació, us en doneu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. De seguir saludem a la Casa de l'Oro amb el seu sobre sorpresa, la Clínica Dental de Cunit amb la seva higiene vocal, Alma Music amb les seves classes de cant o de guitarra, Bemol Nou amb la classe de guitarra, piano baix o producció musical, Vanessa Sancho amb el seu llibre Mi Montaña Russa, la Joieria Castillo amb el seu detall sorpresa, Samis Calafell, les seves dues consumicions normals no premium, la Perruqueria Harmonia amb aquest tall de cabell per a mou, el rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum kebab, a la Marina ofereix també aquests dos esmorzars com també al bar La Pinya, El Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones, La Bodegueta, dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres, La Diligència, dos vermutacos, la Passateria Cunit, també les cues de rap i l'ampolla de caldo, la Xurreria Velo, també aquest suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones, aquesta sessió de ioga o massatge també de Nanda Yoga Studio Cunit, com també a vermut i braves per dues persones amb visita a les seves instal·lacions a la Berceria Hípica de Cubelles. També tenim aquests mig quilo de carn picada de la Canisseria Jaguara i el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, com també el vermut per dues persones a la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al castell, també tenim aquest menú per dues persones del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nenà, també tenim aquest esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, com també aquest sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, també el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli, amb consumició gratuïta del Bollo Loco, també la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell, aquesta invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós, com també tenim aquesta beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç, l'esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2, els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte de Dinàmica Club Atletisme, també el menú per dues persones de l'Hotel Àdia, com també aquesta invitació per dues persones al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Hey! Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do! I ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui dimecres, dia 15 de juliol de 2026. Volem felicitar a Sant Abudem, Agripí, Sant Andreu Niguen, Ansuer, Antioc, Atanasio, Balduí, Vladimir, Bonosa, Bonaventura, Catuí, Siriac, Sant David de Bàsteres, Eutropi, Everardo, Felicissimo, Sant Felip, Sant Fèlix, Gumbert, Jacob, Genaro, Sant Julià, Maxenal A, Sant Màxim, Modest, Pere de la Cullera, Laquelm, Pompillo, Revit Vinda, Santiac, Segon, Terenci, Vito, Vladimir i Zòsima. Moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui. A destacar una persona molt especial i també d'històrica d'aquí de Ràdio Cunit, al qual li volem fer una sorpresa en viu i en directe. A veure si la podem trobar i li podem realitzar. Agafem el nostre telèfonotron, el nostre papa mòbil també, i atenció perquè passarem a repassar, a contactar amb una antiga locutora de la nostra emissora. A veure, doncs, si doncs, podem posar-nos en contacte en aquests moments, el que ja estem establint comunicació. En breu, tenim també una trucada en espera, després l'atendrem, eh? Però doncs ja estem en espera de poder contactar amb Ruth Anglès, mítica periodista i locutora de Ràdio Cunit des dels seus inicis, a la que doncs em sembla que està a Tarragona. No sé si estarà treballant, si estarà conduint, si estarà cuinant, si estarà llegint, estudiant. En fi, intentarem doncs fer-li aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer doncs en viu i en directe, quan ja ens separen uns dos minuts i mig, dos minuts escaig, vaja, per tres quarts de 12 del migdia, des de la vostra sintonia i des d'aquí, des del ventilador, el programa que va molt bé per fer passar la calor. Intentem doncs localitzar Ruth Anglès, mítica locutora de Ràdio Cunit, a la que a veure si doncs es pot agafar el telèfon. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Ruth?
6: Sí.
2: És el teu aniversari, veritat?
6: Sí.
2: Felicitats! Estàs en directe, estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Volíem fer aquesta sorpresa a una mítica locutora, periodista i millor persona històrica d'aquí de Ràdio Cunit. Escolta, ens hem enterat que era el teu aniversari i el volíem fer aquesta sorpresa. Què tal estàs? Com va tot?
6: Bé, molt bé. Em fa molta il·lusió, Jaume, de parlar amb tu. Bueno, anem parlant tu i jo, que no
2: hem
6: perdut mai el contacte, perquè
2: aquí
6: a Ràdio Cunit jo només no només tenia una feina, sinó que tenia amics i quasi família.
2: I tant, clar que sí. A més, l'any que ve fem 20 anys, eh? O sigui que intentarem sí. Tornar-la a fer grossa, eh, aquí?
6: Molt bé.
2: Com sempre, estàs convidada.
6: Gràcies per felicitar-me el meu aniversari i, bueno, a pels 20.
2: Clar que sí, home.
6: Més enllà de la ràdio.
2: Per cert, es poden dir quants en fas avui o no?
6: Bueno, 43.
2: Ah, 43? Bueno, i ben posats, eh? Clar que sí, escolta'm. I ara t'hem enganxat treballant o no?
6: No, ara estic de vacancetes.
2: De vacances? Bueno, doncs a disfrutar-les, eh? I escolta'm, sí. Doncs des d'aquí volem doncs desitjar que passis un feliç dia, que els disfrutis molt. No sé si has rebut molts regals avui o no, encara.
6: Encara no, suposo que a la tarda s'anirà animant la cosa. Bueno, però ja he rebut que m'han fet l'esmorzar avui al matí.
2: Ah, molt bé.
6: Escolta'm, l'esmorzar llet ja és un regal, això.
2: Ah, escolta'm, què has esmorzat?
6: Un tortites.
2: Ai!
6: Jo que em facin tortites.
2: Ai, que bones, tu, mare Déu, ja m'està agafant gana, que ja ens acostem al migdia. Doncs mira, nosaltres et volem fer un regal musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
6: Ai, a veure, mira, la que sempre sonava la primera a Ràdio Cunit quan saltava el Fara, Ai. Era la d'Aha.
2: Sí.
6: Que ara no recordo el títol.
2: Vaig a buscar-la.
6: No? La primera de la llista.
2: Sí, la primera de la llista. Doncs anem a buscar-la, la primera de la llista.
6: Que
2: ja la tenim per aquí. A veure. Ara ha canviat, el Zara.
6: Però busca'm la d'Aha.
2: Aquesta la trobarem. Aquesta la trobarem. Atenció, perquè anem ràpidament a buscar-la. I a més a més et donarem un numeret a veure si et toca premi pel mega sorteig d'aquest divendres, no, del que ve, perquè aquesta setmana la tenim més curteta, estem de ressaca de la festa major d'estiu i per tant doncs juntarem les dues setmanes i doncs mira, donarem el 292, a veure doncs si rasques algun premi el divendres vinent, d'acord?
6: Molt bé, doncs moltes gràcies.
2: Doncs mira, ja està sonant el tema d'Aha, Take On Me, el qual doncs ja comença a sonar. Escolta'm, et trobem molt a faltar, doncs en breu ens hem de veure, eh? Escolta'm, sí. I sobretot en el 20è aniversari de Ràdio Cunit, que això no pot faltar, eh?
6: Això no faltaré.
2: Clar que sí.
6: Moltes gràcies.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Ruth, que vagi tot molt bé. Mireia, ja està sonant el...

tema musical, el qual doncs també aprofitarem per donar numeret amb el 16, Jordi Moreno amb el 17, Marta Moreno amb el 18, Marita Domínguez amb el 19, Juan Carlos Domínguez amb el 20, Elio Montiel amb el 21, Maria Navarrete amb el 22, Mercè Navarrete amb el 23, Joan Monfort, com també amb el número 24, a Roger Mestre. I com doncs també recordar que abans en les nostres efemèrides hem explicat, hem ressenyat que el mític tema de PSI Gangnam Style està d'aniversari, doncs tal com avui va sortir l'any 2012. Doncs bé, doncs li donarem numeret amb el 24 Roger Mestre, amb el 25 Pilar Domec, amb el 26 David Angulo, 27 Pep Grés, amb el 28 Francesc Tejedor, 29 Montserrat Ribó, 30 Nadia Alfarji, 31 Mari Carme García, 32 Mabel Fontanelles, amb el 33 Fanny Fontanelles.

Seguim doncs amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients. Ara és el torn d'aquest tema musical que ens arriba de la mà de Manel Pizarro. El tema de la ràdio. Un tema que aprofitem també per donar numeret. Atenció, amb el número 34, Eden Bijón, amb el 35, Luis García Carreras, amb el 36, Diana García, amb el 37, Susana Flores, 38, Ruth Rivero, 39, Sama Salomé, amb el 40, Maria Moreno, 40, Wilson Galindo, 42, Toni Capdevila, 43, Josep Peris, 44, Pepi Rey, amb el 45, Àngels Lorca. La

0: on està?
1: La cançó de Ràdio Cunit, de camí del 20è aniversari. Des d'aquí també dediquem a tots els antics treballadors de la ràdio i a la gent que ja no està, i com nos també a tots els nostres oients i patrocinadors, i en especial a la gent que ens ha deixat. Patronats i abraçades, aquí va doncs més temes musicals amb aquest Tecnova Delight, la llum. Donem numeret. Atenció, amb el número 46 a Conchi Villegas, amb el 47 Montse Peris, amb el 48 Adrià Méndez, amb el 49 Jessica Méndez, amb el 50 Marta Palomo, 51 Dolors Gras, amb el 52 Meritxell Gras, amb el 53 Gemma Solsona, 54 Xavier Solsona, 55 Jordi Besar, 56 Pilar Asensio, 57 Ian Pardell, 58 Xer Ruiz, 59 Albert Sanz i amb el 60 Esther Sanz.

I ja per acabar, abans de donar pas ja a la informació de les 12 del migdia, marxem amb TSS Project. En Tatana, Bastien... Ai, no, TSS Project, ui, ens hem liat. The Goonies, los Goonies ens arriben, eh? La nostàlgia dels 80, com ens agrada. Donem numeret també amb el número 61, Natàlia Alba, 62, Àfrica Sant Martín, 63, Josep Macià, 64, Joana Paredes, 65, Eva de la Peña, 66, Zoe Gómez, 67, Fernando Gómez, 68, Encana Arcilaga, 69, Juan Pablo Rodríguez, amb el 70, Vicente Valencia, 71, Teresa Cabezas, 72, Blanca Martínez, 73, Aitor Escardó, 74, Alexandra Vicente, i amb el 75, Goretti Navarro.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que no s'ha de triar entre invertir en defensa o en drets socials. Ho ha dit en la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya.
1: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
0: En aquest mateix acte, el govern ha anunciat que establirà oficialment el 28 de maig com el Dia del Tercer Sector Social de Catalunya. I Salut retardarà fins al dia 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per l'endarreriment de la producció de les vacunes de la grip. El canvi ve després que l'OMS hagi recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal. Per compensar-ho, Salut obrirà les cites a finals de juliol i impulsarà una campanya específica per vacunar mestres i professors. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda en el 2,9%. I la meitat de les pimes catalanes ha frenat decisions de creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors, segons un estudi de Pimec. L'informe apunta que un 28% d'empreses ha renunciat a ampliar plantilla i que el 67% ha vist com algun candidat rebutjava una oferta laboral per dificultats per trobar habitatge o assumir-ne el cost. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya. Al litoral, a més, la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat pot accentuar encara més la calor. I Barcelona prepararà un simulacre de calor extrema per comprovar com respondria la ciutat davant d'un escenari de fins a 50 graus. La primera fase començarà aquest estiu i servirà per analitzar la resistència dels serveis municipals, els equipaments públics i els protocols d'emergència. L'objectiu és detectar punts vulnerables i millorar la resposta davant d'onades de calor cada cop més intenses. I pel que fa al risc d'incendis, Protecció Civil eleva a 111 els municipis amb el Pla 4, amb el Pla Alfa a nivell 4 i 273 al Pla Alfa número 3. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
2: Mójate con Radio Cunit.
3: Y ahora, los tambores.
4: Historia dels Mundials a Com Radio. Alemanya 74.

Uns mesos abans de la celebració de la Copa del Món d'Alemanya, l'anglès Stanley Rus esgota el seu mandat al capdavant de la FIFA i cal, per tant, escollir de nou president pel màxim organisme del futbol mundial. Rus es torna a presentar, però perd per 16 vots davant del que acabarà sent un dirigent històric, influent i controvertit. El brasiler João Avelange, que es converteix en el primer president de la FIFA de nacionalitat no europea. Al país d'Avelange, al Brasil, s'ha quedat la Copa Jules Rimet en propietat, en guanyar a Mèxic el seu tercer Mundial. Per tant, cal crear un trofeu nou. S'estrena la Copa Mundial de la FIFA, una estatueta feta d'or i dissenyada per la firma italiana Bertoni de Milà. Mentrestant, Alemanya intenta oblidar els terribles atemptats de 1972, quan en plena celebració dels Jocs Olímpics de Munic, esportistes israelians són segrestats i assassinats. La seguretat durant la Copa del Món, però, està garantida si bé les mesures que s'adoptaran durant la competició seran extremes. Com en les edicions anteriors, participen en el Mundial 16 equips repartits en 4 grups de 4 seleccions, però en aquesta ocasió s'introdueix una novetat important en el sistema de competició. Després de la primera fase, s'eliminen els quarts de final i les semifinals. En lloc d'això, els 8 equips que superin la primera fase quedaran agrupats en 2 grups de 4. El primer de cada grup accedirà directament a la final. Anglaterra, campiona al 66, Hongria, França i Espanya no entren al Mundial. Per classificar-se, Espanya ha hagut de jugar un partit de desempat contra Iugoslàvia, disputat a Frankfurt, i un fatídic gol de Katalinski ha deixat fora l'equip entrenat per Ladislau Kubala.

0: sorteig ha estat capritxós i ha volgut que les dues alemanyes, l'occidental i l'oriental, vagin a parar al grup juntament amb Austràlia i Xile. L'anfitriona, la República Federal, comandada per Beckenbauer, guanya els dos primers partits contra Xile i Austràlia amb comoditat. De la seva banda, la República Democràtica guanya Austràlia i empata contra els xilens. Les dues alemanyes s'enfronten en l'última jornada del grup. El partit no té gaire transcendència esportiva perquè els dos equips ja estan classificats per la segona fase, però sí que conté unes connotacions polítiques evidents. Helicòpters sobrevolen el Volksparkstadion d'Hamburg i les terrasses més properes a l'estadi estan ocupades per franctiradors. La República Federal anfitriona del torneig no es pot permetre un mal resultat davant dels seus germans orientals. Sota una pluja intensa, la República Federal d'Alemanya es veu incapaç de superar el seu rival i acaba perdent per 0-1 amb gol de Jürgen Sparwasser.
1: Sparwasser que hizo el gol, después dijo que realmente es un impacto en lo que es el fútbol alemán. Cuando yo me muera algún día, en la tumba no tienen que poner ningún nombre, solo Hamburgo Mundial 74. Y la verdad es que hoy en día la gente todavía se acuerda de esto. Con todo lo que significaba, ¿no? Eso era, esa época 74 era plena época de Guerra Fría, había la cortina de hierro todavía, la cancha estaba lleno de alemanes federales, los alemanes de la orientales no podían venir, claro, tenían el acceso prohibido, no podían. Y así que todo el mundo esperaba una victoria del equipo de Beckenbauer, de Müller, con todos esos nombres. Al final no se dio, pero lo que al fin y al cabo favoreció a Alemania.
0: Així ho recorda Jörg Wolfrum, periodista alemany. Les males llengües apunten a una derrota premeditada dels anfitrions sabadors que, acabant segons el grup, no s'hauran de creuar després amb les seleccions més potents de la competició. Juan Manuel Gozalo, periodista de Radio Nacional de España.
2: Alemania pudo ganar por goleada, hombre. Vamos a ver, si el fallar goles significa que lo hicieron adrede, bueno, pues habría que preguntárselo a los jugadores, o sea, claro que, o a su entrenador. Pero en fin, yo vi un partido entre las dos Alemanias duro, fuerte, serio, aguerrido, y que ganó la Alemania Oriental con un gol a cero. En fin, yo lo vi ese partido. Que en ese momento metido en el barullo de lo que era un partido de fútbol no tengas las sensaciones que se tienen después, pues es muy probable. Tú fíjate que, por ejemplo, en la final del Mundial del 90 ha tardado años el mexicano Codesal, el árbitro, en reconocer que no fue penalti el que le hicieron a Bremer, el que tiró Bremer, ¿sabes cómo te digo? Y que perdió Argentina la final por ese penalti. Pero bueno, pues que alguien lo diga. Yo no sé si hay alguien que se atreve a decir que aquella Alemania se dejó ganar por la Alemania Oriental. Yo no me lo creo, pero puede ser. Y si hay alguien que tiene datos para avalar eso, pues que lo diga.
0: El fet és que els alemanys occidentals acaben segons amb 4 punts per darrere dels orientals, que n'han sumat 5. Els nervis i la preocupació comencen a apoderar-se de la selecció anfitriona, fins al punt que el Kaiser Franz Beckenbauer ha d'agafar el timó de l'equip.
1: Alemania Oriental francamente fue superior en ese partido. Ese partido era después se hizo un balance, justo como Alemania Federal, justo con Beckenbauer, con Müller, con Overath. Esos nombres hasta ahora no han jugado un buen mundial. Y después de eso hubo mucha pelea en el mismo grupo. Al director técnico Schön, Helmut Schön, le faltaba la autoridad para manejar el grupo, así que Beckenbauer después asumió la responsabilidad y manejó el grupo en conjunto con el mismo director técnico Schön, y de ahí hubo después como un fuego encendido, un fuego positivo en ese caso. Ahí los jugadores hicieron, bueno, tenemos que dejar afuera, a pesar de todo, las peleas que tuvimos hasta ahora, porque si no, no vamos a ganar este Mundial, y eso es lo que queremos hacer como anfitriones.
0: D'altra banda, el partit inaugural correspon al grup 2 i el disputen el Brasil, campió vigent, i Iugoslàvia, al Bandstadium de Frankfurt. El resultat és d'empat a 0 i ja es comença a veure que l'equip brasiler no és ni l'ombra d'aquell conjunt meravellós que 4 anys enrere havia estat l'admiració del món sencer. El Brasil passa a la primera fase sumant 4 punts, però perd la condició de favorit a cada partit que passa. Mentrestant, un talentós equip polonès es converteix en una de les sensacions del torneig. Comandada per Gregor Lato, Polònia arrasa la primera fase en guanyar els tres partits a l'Argentina, Haití i Itàlia. Els polonesos realitzen 12 gols, amb golejada inclosa de 7-0 a Haití, i només en reben 3. Però la gran sensació del torneig és Holanda, una selecció sense tradició en grans tornejos internacionals i que sorprèn amb un joc molt ofensiu i desinhibit. Edwin Winkels, periodista holandès.
3: Holanda fins aquell any no era molt habitual de trobar-se a l'europeu o als mundials. I va començar una mica amb el propi Michels a l'Ajax, que va guanyar 3 vegades la Copa d'Europa, amb molts dels jugadors que després anirien amb el mateix Michels a la selecció holandesa, i el mateix futbol que Michels, just abans del Mundial aquest, va implantar una mica també el Barça.
0: Holanda s'estrena amb una còmoda victòria per 2-0 sobre l'Uruguai, amb 2 gols de Johnny Rep. Els holandesos, de la mà de Rinus Michels, comencen a imposar un futbol tècnic i molt difícil d'aturar pels rivals, i que anirà a més a mesura que avanci la competició. Enrique Macaya Márquez, periodista argentí.
4: Aparece un equipo que después no se repite, no se repite históricamente en el fútbol, ¿eh? Que es precisamente el del fútbol total, la naranja mecánica, el fenómeno naranja, como quieran llamar. Con grandes jugadores, recordemos cómo nace ese equipo. Nace con la base del Feyenoord y del Ajax, nace con Michel, que le dice el trabajo va a ser de esta manera, y el que no le gusta que se vaya, y el que se queda tendrá que sacrificarse y adaptarse a lo que yo quiero.
0: Holanda completa la primera fase amb un empat a 0 contra Suècia i una golejada per 4-1 davant de Bulgària, però el millor encara està per arribar.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, és la una, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es compromet a treballar per equiparar els salaris dels professionals dels diferents dels serveis socials, també als departaments que havien quedat fora de l'acord sectorial, com Igualtat i Feminisme. Ho ha dit a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, on ha defensat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que no s'ha de triar entre defensa i drets socials.
1: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
0: En el mateix acte, Illa també ha anunciat que el govern aprovarà dimarts que ve, el dia 28 de maig, com a dia del tercer sector social a Catalunya. I Salut retarda fins al 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per l'endarreriment de la producció de les vacunes de la grip. El canvi ve després que l'OMS hagi recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal. Per compensar-ho, Salut obrirà les cites a finals de juliol i impulsarà una campanya específica per vacunar mestres i professorat. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I la meitat de les pimes catalanes ha frenat decisions de creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors, segons un estudi de Pimec. L'informe apunta que un 28% d'empreses ha renunciat a ampliar la plantilla i que el 67% ha vist com algun candidat rebutjava una oferta laboral per dificultats per trobar habitatge o assumir-ne el cost. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya. Al litoral, a més, la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat encara pot accentuar més aquesta sensació de calor. I pel que fa al risc d'incendis, Protecció Civil eleva a 111 municipis de 20 comarques el Pla 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben en el nivell 3 de perill molt alt. Es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
4: La Marina està morena. Peixateria Cunit, ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit, peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3%.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit. 107.0 FM. FM. FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més a aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia i el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimecres, dia 15 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I comencem, doncs, per les valoracions d'aquesta Festa Major 2026, el qual ha estat increïble i han estat dies de retrobaments i carrers plens de vida. Tot això ha estat possible gràcies a la feina, la dedicació i la il·lusió de les entitats del nostre poble, els voluntaris, els treballadors municipals i totes les persones que hi han participat. I, sobretot, gràcies també a vosaltres, al poble, que una vegada més ha demostrat que, quan ens impliquem i compartim, fem gran la nostra Festa Major. Aviat podreu veure totes les fotografies oficials de la Festa Major. Moltes gràcies, doncs, a tots i totes per fer-la possible. I així ho manifestava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Casanyes.
4: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Ha estat una Festa Major espectacular. Hi ha hagut molta participació, les entitats han tirat del carro i el resultat ha estat un èxit que tots recordarem. D'aquí uns anys, la gent parlarà de la Festa Major, la del 26. L'any que van haver-hi els cremats i els mullats. L'any que totes les entitats van participar, van viure la Festa Major com mai. Nosaltres de l'Ajuntament l'únic que podíem fer era acompanyar-vos, perquè quan surt del poble la iniciativa, l'Ajuntament sempre ha d'estar al costat i sabem que aquesta iniciativa acabarà sent un èxit, perquè hi ha participació, perquè les entitats tiren del carro i perquè no hi ha res millor per fer poble que anar tots units amb un únic objectiu, que és de fer la millor Festa Major possible. Jo com a alcalde agrair-vos-ho a tots, a totes les entitats i també personalment a la regidora de Cultura, la Montse Càmara, per coordinar tots els events, per coordinar totes les participacions de les entitats, però sobretot, gràcies a tots i cadascun que heu fet aquesta Festa Major, la Festa Major més inolvidable.
2: D'altra banda, també recordem que des de Protecció Civil es demana extremar la prudència davant d'una jornada de calor extrema aquest dimecres. I és que el prelitoral de Barcelona arribarà a un nivell de 5 sobre 6 per calor intensa mentre es mantenen les restriccions d'accessos a diversos espais naturals i el reforç dels bombers. I és que Protecció Civil de la Generalitat ha fet una crida extrema a la prudència aquest dimecres davant la previsió d'un nou episodi de temperatures molt elevades i d'un increment del risc d'incendis forestals arreu del país. El govern té activades doncs, les alertes del Pla Procicat per onada de calor i del Pla Infocat, després de que aquest dimarts el comitè tècnic dels dos plans constatés un empitjorament de les condicions meteorològiques. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat, el dimecres serà la jornada més complicada de l'episodi, especialment al prelitoral de Barcelona, on les temperatures molt elevades ja es faran notar des de la primera hora del matí. Les comarques del Vallès i el Baix Llobregat tindran avisos de nivell 5 sobre 6 per calor intensa, mentre que durant la tarda la calor es desplaçarà cap a l'interior del país amb valors també molt elevats. La combinació de temperatures extremes, baixa humitat i vent de component oest farà que dimecres sigui una jornada de màxima preocupació pel risc d'incendi forestal. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana a la ciutadania evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc i respectar totes les restriccions vigents. Els agents rurals mantenen activa el nivell 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis i continuen restringint l'accés a 8 espais naturals com és el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera de Salada, la Baronia de Rialp, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, el Montmell, Marmellà i el Montsant. També continuen tancades les àrees recreatives dels municipis amb nivell 3 del Pla Alfa i es mantenen les limitacions, activitats de lleure i l'ús de material pirotècnic als municipis amb nivell 4. Tots els bombers també continuen fent seguiment dels incendis forestals dels darrers dies. Entre les afectacions viàries, el que continua tallada la carretera T244 entre Aiguamúrcia i Querol, la conseqüència de l'incendi que ha afectat aquesta zona. Protecció Civil insisteix especialment en la necessitat de protegir les persones més vulnerables com infants, gent gran i persones amb malalties cròniques. Recomana hidratar-se sovint, evitar l'activitat física intensa durant les hores centrals del dia i no deixar mai persones ni animals dins dels vehicles. El pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut es manté en fase 2, mentre que s'ha demanat als ajuntaments que habilitin espais climatitzats i reforcin l'atenció a la població més vulnerable. Des de l'inici de l'actual episodi de calor, el passat 12 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 49 persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. D'aquestes, un 65% han requerit trasllat hospitalari i el 35% restant han estat ateses pel servei 061 Salut Respon. Doncs diverses urbanitzacions de Cunit havien estat confinades per un incendi al qual s'ha treballat amb dotacions de bombers des de terra i amb unitats aèries. Les urbanitzacions de Costa Cunit i Jardins de Cunit, a més de Trencarroques, a Castellet i la Gornal, s'han vist afectades el passat dimarts, al qual han tingut que ser confinades durant més d'una hora per un incendi forestal que ha començat a última hora de la tarda a la zona nord de Puig de Tiula, a Cunit. El terreny molt sec i ple de matolls ha provocat una densa fumarada, doncs el que ha fet tema una ràpida propagació de les flames. Els veïns van rebre l'avís en els seus telèfons mòbils per tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Es demanava, doncs, estar atents a seguir les indicacions de Protecció Civil. Sobre les 9 de la nit, els bombers han aconseguit estabilitzar el foc i a mantenir la zona 3 unitats aèries i 7 terrestres. La ràpida intervenció dels equips ha evitat la propagació de les flames i una vegada estabilitzat s'ha aixecat el confinament de les zones. La zona afectada ha estat completament envaïda de matolls, el qual sense cap tipus de gestió. Una situació de les brigades forestals, bombers i experts en gestió assenyalant, doncs, com una bomba de rellotgeria per l'inici d'un foc i especialment per la seva propagació. Des d'Eix Diari també ens comuniquen que s'ha aixecat els confinaments de les tres urbanitzacions afectades un cop estabilitzat el foc de Cubelles. Els bombers treballen a la zona amb 10 dotacions, 3 de les quals aèries, on Protecció Civil ha aixecat els confinaments a les urbanitzacions de la Costa Cunit i els Jardins de Cunit a Cunit i a la urbanització Mastrader de Cubelles un cop s'ha donat per estabilitzat el foc de vegetació situat entre aquestes dues localitats. El foc s'ha declarat, com dèiem, a 8:15 del vespre d'aquest dimarts passat i poc abans de les 9 de la nit ja s'havia donat per estabilitzat. Les flames estan situades en una zona que també és pròxima a Castellet i la Gornal. Els bombers hi han actuat amb 10 dotacions, 3 de les quals aèries. Protecció Civil havia demanat tancar portes i finestres i evitar sortir al carrer i seguir les indicacions de les autoritats en els primers compassos del foc. També des de l'Ajuntament de Cunit, doncs, també ha assenyalat que Protecció Civil havia ordenat el confinament a les mateixes urbanitzacions, el qual, doncs, també, doncs, recordava aquests consells els quals us hem facilitat anteriorment i el qual, doncs, també s'hi havia desplaçat el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes. Protecció Civil informava que s'havia aixecat el confinament de les urbanitzacions de Costa Cunit, als Jardins de Cunit i Trencarroques, que s'havia decretat a les 8:40. L'incendi es troba estabilitzat gràcies a la ràpida actuació dels equips d'emergència, on en aquests moments continuen treballant sobre el terreny 10 dotacions aèries i 3 dotacions terrestres per consolidar el perímetre i evitar possibles revifalles. Des de l'Ajuntament volen agrair la tasca dels bombers amb el suport de la Cuba d'Aigua Municipal, la Policia Local de Cunit, la Policia Local de Cubelles i Protecció Civil de Cunit, així com la col·laboració i el comportament responsable dels veïns i veïnes durant tota l'emergència. Tot i l'aixecament del confinament, es demana mantenir la màxima prudència i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'emergències, tal com assenyala el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
5: Bé, estem aquí just al perímetre més nord de l'incendi. El perímetre està estabilitzat i ara desconfinen l'organització de Costa Cunit. M'acompanya l'alcaldessa Cubelles, a Vicente Luna, que és el cap de Protecció Civil, i en aquest sentit la cosa està tranquil·la. Si hi ha novetats, us ho farem saber. Vale? Gràcies a tots, els bombers, ADFs, policia local, ambulàncies, serveis de neteja de Cunit, Mossos, policia local de Cubelles, de moment tot controlat, veïns.
2: però encara tenim més notícies. Cunit impulsa el desenvolupament del nucli antic a través del programa Treball als Barris. L'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball de Barris impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure el desenvolupament local i ocupacional en barris com el nucli antic de Cunit amb caràcter històric. El nucli antic compta amb una població de 1.995 habitants que representen aproximadament el 12,2% dels 16.304 habitants del municipi segons el padró de 2025. El projecte té com a finalitat dotar l'Ajuntament d'un coneixement rigorós de la realitat del barri, eines tècniques i una estratègia compartida que permeti impulsar la seva revitalització. El principal resultat serà l'elaboració d'un pla d'acció que sorgirà del treball coordinat entre l'equip tècnic municipal de les regidories d'ocupació i formació i de promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Cunit. Una persona tècnica contractada dins de la subvenció del mateix programa Treball als Barris i la consultoria La Trenyina de Darwin. Un dels aspectes rellevants del projecte és l'abordatge específic de la problemàtica dels locals comercials buits, una qüestió que es treballa de manera transversal amb altres àrees municipals. Les actuacions inclouen la creació d'un inventari de locals, l'anàlisi dels preus de lloguer, el contacte amb les persones propietàries, la posada en marxa d'una borsa municipal de locals, la valoració d'avals de lloguer, bonificacions i accions de comunicació per afavorir la reactivació comercial. A partir de la diagnosi realitzada, es defineixen 5 grans objectius. Reactivar l'activitat econòmica i comercial del nucli antic, millorar l'ocupabilitat i connectar la formació amb les oportunitats laborals del barri, reforçar la cohesió social, la convivència i la inclusió comunitària, potenciar el casal municipal com a espai de dinamització social i cultural i garantir una governança eficaç i un seguiment continuat del pla. Per assolir aquests objectius, el document s'estructura en 6 eixos d'intervenció que inclouen actuacions en regeneració urbana, habitatge i espai públic, dinamització econòmica i comerç de proximitat, ocupació i formació, cohesió social, activació comunitària i cultural i governança i coordinació municipal. Raül Salvador, regidor d'Ocupació de l'Ajuntament de Cunit, subratlla que aquest projecte no és només una diagnosi, sinó un full de ruta compartit que estableix accions concretes, indicadors i mecanismes de seguiment per assegurar que les actuacions es transformin en resultats reals. El regidor conclou que la implicació dels serveis municipals, del teixit econòmic i de la ciutadania serà clau perquè el nucli antic esdevingui un espai més actiu, cohesionat i amb més oportunitats de futur. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris. Però encara tenim més notícies. El Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai Garcia, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, i que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tan acunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de Les Guarres, considerat com un dels fenòmens virals de l'any, així com de La Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades per als diferents espectacles es posaran a la venda aquest dimecres passat, doncs a través del web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I 24 joves recuperen aquest estiu els camins de pedra seca de Cunit. El camp de treball impulsat per la Fundació Escolta Josep Carol permetrà restaurar marges i camins tradicionals durant 15 dies. Un total de 24 joves d'entre 14 i 17 anys participen aquest estiu a Cunit Camp, reconstruint patrimoni pedra a pedra, un camp de treball que combina voluntariat juvenil i conservació de patrimoni cultural. La iniciativa, impulsada per la Fundació Escolta Josep Carol, es desenvoluparà durant 15 dies al municipi. L'objectiu principal del projecte és recuperar marges i camins de pedra seca per contribuir a la preservació d'un patrimoni estretament vinculat al paisatge, la història i la identitat de Cunit. La pedra seca és una tècnica constructiva tradicional que consisteix a encaixar les pedres sense utilitzar argamassa, un coneixement transmès de generació en generació que en els darrers anys ha experimentat una notable revalorització del seu valor històric, paisatgístic i ambiental. Les actuacions es concentraran principalment al bosc de Cal Ros, un espai natural protegit on els participants duran a terme tasques de neteja, manteniment i restauració de marges i camins. Cunit conserva una dotzena de barraques de pedra seca catalogades, un patrimoni que el municipi continua posant en valor amb iniciatives com aquesta, amb aquest camp de treball. La Fundació Escolta Josep Carol organitza anualment camps de treball arreu de Catalunya amb l'objectiu d'oferir als joves experiències de servei comunitari, fomentar el compromís social i apropar-los al coneixement del territori. L'entitat sense ànim de lucre va ser creada l'any 1997 per Escoltes Catalans per impulsar projectes socioeducatius adreçats a infants, adolescents i joves. I l'àrea única del taxi del Baix Penedès entra en funcionament de moment sense el Vendrell, on el Consell Comarcal del Baix Penedès ha informat que l'àrea única de taxi ja ha entrat en funcionament després de que tots els municipis, tret del Vendrell, s'hagin adherit al projecte. Des de l'ENS supramunicipal expliquen que aquest nou model de gestió permetrà un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat limitada de taxis. El nou sistema vol primar la proximitat prioritzant l'atenció amb els taxistes del municipi des d'on es demana el servei. En cas que aquesta atenció no sigui possible, el sistema derivarà la petició en un altre taxi de la comarca. Precisament aquest era un dels punts de conflicte amb els taxistes del Vendrell. Quan es va anunciar el projecte, des de Radio Taxi i Elite Taxi van demanar doncs, i denunciar que aquesta àrea beneficia a uns pocs taxistes en detriment dels professionals que compleixen la llei i atenen diàriament els seus municipis. Però això van mostrar la seva oposició majoritària del projecte. En aquell moment, l'Ajuntament del Vendrell ja va condicionar el seu suport a l'àrea única, a l'aval majoritari del sector, preguntat per l'absència del Vendrell en la primera fase de proposada en funcionament de l'àrea única. L'alcalde, Kenneth Martínez, ha reiterat que no han rebut cap petició dels taxistes per tirar endavant aquesta mesura. El president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, també va avisar el passat novembre que l'àrea podria tirar endavant sense el concurs del Vendrell com a cosa que al final s'ha complert. Per accedir al nou servei, s'ha impulsat una aplicació mòbil específica i també un número de WhatsApp al 608 48 30 02 608 48 30 02 des d'on només caldrà indicar el lloc de recollida i la destinació. Els diferents municipis també disposaran de codis QR informatius que permetran accedir de manera immediata als canals de reserva. I Paneque destaca una inversió de 65 milions al Penedès per reforçar infraestructures d'habitatge i el cicle de l'aigua. Els pressupostos del Departament de Territori

carreteres amb 10 milions, projectes vinculats al cicle de l'aigua amb 13 milions, polítiques d'habitatge amb 9 milions i ports i transports marítims amb 1,8 milions. Per territoris, la distribució de les inversions preveu 26 milions d'euros a l'Anoia, 17 a l'Alt Penedès, 9,5 milions al Garraf i 2,7 al Baix Penedès, als quals s'afegeixen actuacions de caràcter transversal i finançaments específics. Entre les actuacions més destacades en carreteres hi ha la conservació integral de diversos trams de l'eix transversal, amb 2,3 milions d'euros, el condicionament urbà de la C31 a Calafell, amb 1,45 milions, i la millora dels camins de l'entorn de la C15 entre Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Riudebitlles, amb 2 milions, a més de diverses actuacions de manteniment i millora de ferms. Fenech ha assegurat que el govern està fent un esforç permanent per actualitzar els espais i guanyar seguretat a les carreteres, destacant que les noves infraestructures també contribueixin a reduir el trànsit de pas pels nuclis urbans. En l'àmbit ferroviari, la principal inversió correspon als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb més de 16 milions d'euros, dels quals 7,8 es destinen a la superació del pas a nivell, la integració urbana i l'ampliació de l'estació d'Igualada de la línia Llobregat-Anoia. La consellera ha defensat que el transport públic és la segona gran aposta d'aquesta legislatura i ha assegurat que estan desplegant les inversions més potents mai fetes abans en democràcia per convertir Catalunya en una referència europea en aquest àmbit. Pel que fa al cicle de l'aigua, els pressupostos inclouen una de les actuacions més esperades del territori, la redacció del projecte constructiu i l'execució de la connexió hidràulica i elèctrica de la desalinitzadora del Foix, que desenvoluparà aigua Ter Llobregat amb inversió de 10 milions d'euros. A més, també es destinen 1,5 milions a la renovació de la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Masquefa. Les polítiques d'habitatge també concentren una inversió de 9,2 milions d'euros dins del pla 50.000 habitatges. Entre les promocions previstes hi ha 86 habitatges a la Ronda Masia Nova de Sant Pere de Ribes, amb una inversió de 4,3 milions d'euros, i 98 habitatges a la Rambla Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú, amb 1,3 milions d'euros. També es contemplen promocions a Sant Sadurní d'Anoia i Igualada. Segons Panegui, aquestes actuacions formen part d'una estratègia per incrementar de manera sostinguda el parc públic d'habitatge davant d'una de les principals preocupacions de la ciutadania, especialment pel que fa referència als joves. En l'àmbit portuari, ports de la Generalitat invertiran 1,86 milions d'euros al port de Vilanova i la Geltrú, i dels quals 1,5 milions es destinaran al drenatge de la Bocana. Els comptes de la Generalitat per al 2026 preveuen una despesa global de 49.162 milions d'euros, un 22,8% superiors als darrers pressupostos aprovats, el de 2023. En aquest marc, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica incrementa un 80% del seu pressupost d'inversions, que arribarà als 1.440 milions d'euros, amb l'objectiu de reforçar les infraestructures, ampliar el parc públic d'habitatge i accelerar la transició ecològica. Però encara tenim més notícies, i és que PortAventura World sortejarà 25.000 entrades entre qui acerti el guanyador del Mundial. El parc temàtic llença la iniciativa PortAventura perquè els aficionats demostrin les seves dots de pronòstic abans del 18 de juliol. El Mundial de Futbol encara a la seva recta final i l'emoció traspassa els terrenys de joc. Per aquest motiu, PortAventura World ha decidit sumar-se a la celebració amb la posada en marxa d'una nova iniciativa anomenada PortAventura. Aquesta campanya invita els aficionats a participar en una gran porra, on el repte tradicional consisteix en adivinar quina selecció es proclamarà campiona i aixecar l'esperada Copa del Torneig. El premi per als acertants és molt atractiu. El parc temàtic sortejarà 25.000 entrades d'un sol dia per enviar el seu pronòstic esportiu i poder optar a aquest gran premi. A més, les entrades es repetiran en aquest sorteig, tindran una àmplia data de validesa. Els afortunats podran disfrutar del seu dia d'oci en el parc d'atraccions fins al 6 de gener. L'elecció oficial dels guanyadors es durà a terme entre els dies 20 i 24 de juliol. Després de realitzar el sorteig, l'organització es posarà en contacte amb les persones premiades directament a través del seu correu electrònic. Per enviar el pronòstic guanyador i consultar les bases legals completades, els usuaris hauran d'accedir a la pàgina web oficial habilitada pel parc. I torna Nits vora el mar amb el tribut a los mejores al passeig marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme aquest proper 17 de juliol a les 10 de la nit. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, aquest cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzarà les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 17 i 24 de juliol a 2:15 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. Recordem que el cicle va arrencar el passat dia 3 de juliol amb l'actuació de les Loques del Panda, però continua aquest 17 de juliol amb tributo a los

0: mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos maravillosos años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I també tenim aquesta sortida patrimonial a l'Avenc de Sant Antoni aquest 18 de juliol a les 6 i mitja de la tarda a la plaça Tomàs i Valiente. Amb reserva prèvia al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I dijous 23 de juliol a 2:15 de la nit a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari web que trobareu a la de l'Ajuntament. Podeu consultar doncs totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. I també el proper 25 de juliol a 6:45 de la tarda a la plaça de la Vila tenim una altra sortida patrimonial amb els noms i els renoms, el qual tindrà lloc també amb reserva prèvia trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé enviant mail a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I també doncs volem felicitar el Club Esportiu Millo Cunit per un gran altre èxit, on ja sabeu que dues vegades l'any arriba doncs l'entrega de cinturons en els diferents grups de l'escola base. I és que, encara que sembli mentida, és un tràmit sense més, però hi ha molts nervis i atenció, perquè és el moment de demostrar tot ho après al llarg dels mesos. Aquí doncs ens han deixat també les imatges dels diferents grups i sobretot donar l'enhorabona a tots i totes per seguir creixent amb il·lusió i respecte i disciplina, sense oblidar a les famílies, al que també doncs volen donar-los les gràcies per estar sempre presents en aquest camí, en aquesta temporada del Club Esportiu Millo Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual mateix ens posa en marxa el programa MAIS per ajudar persones en situació de vulnerabilitat a accedir al mercat laboral. Aquest programa, subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus, té com a objectiu millorar l'ocupabilitat i afavorir la inserció laboral de 30 persones de la comarca mitjançant itineraris personalitzats d'orientació, formació i acompanyament. El programa ofereix orientació laboral individualitzada, millora de competències personals i professionals, acompanyament a la recerca de feina, prospecció d'empreses i seguiment de la inserció laboral. El programa es desenvoluparà de l'1 de juliol al 30 d'abril de l'any vinent. És un programa gratuït i per més informació podeu contactar a mais1@baixpenedès.cat o bé trucant al 977-157-167, 977-157-167. També tenim cinema a la fresca amb una proposta per reflexionar sobre la diversitat i els drets LGTBIQ+. Aquest estiu no et perdis la projecció de Retrato de una mujer en llamas, una pel·lícula de gran reconeixement internacional que aborda l'amor, la llibertat i la identitat des d'una mirada íntima i emotiva. Recordeu, dijous 13 d'agost a les 10 de la nit al Port de Segur de Calafell. Activitat gratuïta, pel·lícula de temàtica LGTBIQ+, no recomanada per a menors de 18 anys. Una iniciativa del Servei d'Atenció Integral, al SAIT, com també LGTBIQ+, del Baix Penedès, per promoure la visibilitat, el respecte i la diversitat a través del cinema. Us hi esperem! I també doncs el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, va continuar la ronda de reunions de treball amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats dels municipis i reforçar la coordinació institucional. I a Sant Jaume dels Domenys es va reunir amb l'alcalde, Magí Pallarès, per analitzar la situació després de l'incendi forestal d'aquesta setmana al Pla de Manlleu. Durant la trobada també s'ha parlat del paper de les ADF, de la seguretat i del desplegament dels Mossos d'Esquadra a la comarca, així com dels avenços de la comunitat de regants de la vegueria del Penedès. A Llorenç del Penedès també la reunió amb l'alcaldessa Montserrat Ventosa va servir per preparar el pròxim Consell d'Alcaldes que se celebrarà la setmana vinent al municipi. També s'han abordat els principals temes que es tractaran durant la sessió i la possibilitat de mancomunar nous serveis, reforçant el suport que el Consell Comarcal pot oferir, especialment als municipis més petits. No tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit. Doncs amb més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ara us deixem doncs amb el temps, com sempre, de la mà del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt estable, dominat pel sol, tot i que amb alguns núvols, núvols baixos que comencen a sortir, es faran una miqueta abundants ara fins a mig matí, després aniran a menys, s'imposarà més el sol, un cel una miqueta més clar al centre del dia, i a partir de mitja tarda, novament, aquests núvols baixos tornaran a fer-se més abundants, amb una temperatura avui que ha pujat, s'ha situat en els 25 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà més i estarà entre els 31 i 32. Això sí, avui amb una humitat molt alta i amb un ambient molt xafogós. Vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i de garbí la resta del dia, en cos moderats al migdia i fent que la mar hi hagi marejó més considerable a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui variable amb domini del sol al migdia i més núvols baixos fins a mig matí i a mitja tarda amb un cel terrós i amb pols en suspensió, com també ens passarà avui, sobretot de cara a la tarda. La temperatura aquesta nit pujarà i estarà entre els 25 i 26 de mínim, amb una de les nits més caloroses del que portem d'estiu, mentre que demà no pujarà tant, ja no passarà els 31, tot i que la sensació no es notarà perquè la humitat serà molt alta i la xafogó tremendament intensa. Vent feble de gregal a primera hora i moderat de xaloc la resta del dia, fins i tot amb un cop fort al migdia, i fent que la mar hi hagi marejol bastant notable a la tarda.

0: Mójate con Radio Cunit.
1: Bueno, Radio Cunit 107.0. Me gusta mucho Radio Cunit. Ok, let's go.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: L'onada de calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, amb moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals, però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre, en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
3: Barcelona prepara, de fet, un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
5: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
6: Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
3: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
5: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
3: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
5: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del 6 al Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i s'hi situaria en un 25% d'estimació de vot.
3: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
5: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca d'aquests 14 anys l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
3: En esport, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
7: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas i amb un penal provocat per Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
3: Al control de Soibal López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'onada de calor actual arriba avui al pic, coincidint amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Luismi Pérez, què ens espera pel que fa a temperatures?
4: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant, molta xafogó, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
3: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
5: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
3: L'onada de calor afecta especialment la gent que treballa a l'exterior amb temperatures per sobre dels 35 en molts punts de la Catalunya central i que avui arribaran fins a 40. Els experts insisteixen que no són registres extrems, però el problema és que persisteixen durant molts dies. El 9FM, Guillem Sánchez.
8: A Vic, en 300 metres de diferència, dos termòmetres digitals marcaven una temperatura de 28 graus i de més de 35, respectivament. Uns valors que denoten que fa calor, però que no són científicament fiables com els que s'extreuen de les estacions meteorològiques homologades, com la Campbell que en Santi Puig té a casa.
9: El que ens matxaca més de juliol és que som molt consecutius, masses dies seguits en temperatures altes, no extremadament altes, sinó altes. I la sequera que portem entre tocat i és que no plou.
8: I quan estem dins una onada de calor, el que tothom vol saber és fins quan durarà.
9: Ens estabilitzem a 35-36 graus, ara fins a... pràcticament fins a acabar el mes, fins al 25 segur que ens estarem així, i no es veu pluja. O sigui, clar, 35 graus ja no són calors extremes. No ens està fent res que no toqui, una mica més que altres anys sí, però tampoc per esbarans,
8: A Call Atenes, només el 2023, el 2019 i el 2015 s'havia arribat als 40 graus.
3: El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels incendis d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Cinc batlles i batllesses han assistit a aquesta trobada que ha acabat fa pocs minuts. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats, bon dia.
10: Bon dia. Una reunió que, com deies, s'ha celebrat al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, acabat fa pocs minuts. No hi ha hagut declaracions del president Illa ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. En aquesta reunió s'ha fet per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha demanat tranquil·litat perquè els Mossos ja es troben investigant i tot fa preveure, segons ha indicat Cendra, que aquest incendi podria haver estat provocat. També els alcaldes han aprofitat aquesta trobada per demanar més ajudes, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees, majoritàriament forestals, a Querol i Aiguamúrcia, en dues localitats de l'Alt Camp, i també a Pontons, a la comarca de l'Alt Penedès.
3: Gràcies, David Prats, des de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs Mossos i agents rurals investiguen també les causes d'un altre incendi, en concret el que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. El foc ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
11: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Camp Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
3: I commoció a Manlleu, en aquest cas per la tràgica mort de dos germans ofegats al riu Ter. Avui és el primer dia de dol dels dos que ha decretat l'Ajuntament. Els veïns adverteixen del perill que té aquesta zona del riu en concret. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
12: Manlleu continua commocionat per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats aquest dimarts al migdia al riu Ter després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. Els menors havien desaparegut a la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que haurien mort accidentalment per ofegament a l'espera dels resultats de l'autòpsia. La notícia ha generat una gran consternació entre els veïns de la zona. Alguns d'ells recorden que es tracta d'un espai proper al riu on cal extremar les precaucions. Així ho explica Maria Puig.
13: Ha estat un cop molt dur per tothom. És una zona on passa molta gent i que pot ser perillosa. A l'estiu hi ha i s'hi banyen persones i quan el riu baixa amb força, la policia local fins i tot hi tanca l'accés.
12: L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 8 del vespre davant de la casa consistorial, en record dels dos infants.
2: Notícies en xarxa.
3: Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar. Illa ha fet un compromís a favor del tercer sector social. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
6: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
14: Illa ha dit que la integració és positiva.
6: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
14: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
3: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat com a eix per millorar el sector productiu de Catalunya ha estat un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social en la presentació de la seva memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
15: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
16: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi i efecte que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
15: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
3: Doncs justament, en relació a aquesta qüestió, avui us expliquem que 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que ha fet l'Agència per la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera ara fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació i un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
18: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
17: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
3: I encara en clau econòmica, avui s'ha fet pública la dada de l'IPC del mes de juny. Els preus s'han apujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
5: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles encara subvencionats han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, Barcelona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És un dels titulars de la jornada. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria en més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vot, segons aquest primer sondeig del CIS.
5: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada, per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. D'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
3: La polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest matí l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
5: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, que és Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
19: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
5: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
3: Atenció a aquesta data. A partir del 27 de juliol d'aquest mateix mes ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en els mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte diari amb els infants. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
21: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
20: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
3: Doncs no deixem la salut. L'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha fet un pas endavant en la recerca contra les infeccions d'orina de repetició. Un equip d'aquest centre ha desenvolupat una immunoteràpia personalitzada que podria reduir les recaigudes i disminuir l'ús d'antibiòtics. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
22: Un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció en cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas i reduir la necessitat de recórrer als antibiòtics. La investigació, liderada pel doctor Vicenç Díaz de Brito, s'ha dut a terme amb prop d'un centenar de dones que patien infeccions recurrents.
23: La meitat de les dones tindran una infecció d'orina al llarg de la seva vida. I d'aquestes, el 30% les tindran de repetició, que és 2 o més. En 6 mesos, o 3 o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
22: Els resultats són prometedors. Més de la meitat de les participants no van tornar a patir cap infecció després de rebre la vacuna i 4 de cada 10 es van mantenir sense recaigudes durant la resta de l'any. L'estudi apunta també que aquest nou tractament pot ajudar a frenar l'ús excessiu d'antibiòtics i, en conseqüència, combatre l'augment de les resistències bacterianes.
3: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Girona, perquè allà el PSC ofereix mà estesa al govern en minoria per evitar la paràlisi de la ciutat després de la sortida de Junts que us explicàvem ahir. Asseguren que el trencament del pacte posa en evidència un govern que estava abocat al fracàs. Girona FM, Pau Villafañe.
0: Els regidors Bea Esporrín i Maxi Fuentes han valorat aquest dimecres la crisi oberta amb la sortida de Junts i han definit el tripartit com un pacte antinatural, pensat, segons ells, per impedir que governés la llista més votada i condemnant el fracàs des d'un inici al projecte municipal. En aquest sentit, escoltem Bea Esporrín, regidora i portaveu del PSC.
1: El trencament d'aquest govern municipal és un desenllaç d'una situació que feia molt de temps que es veia venir. La pregunta que pensem que es feia a tothom no era si trencarien o no, sinó quan trencarien. Perquè aquest pacte que es va signar no posava a Girona al centre, al capdavant, sinó que posava al capdavant un pacte des de l'aritmètica electoral perquè no governés la llista més votada, que era la del PSC.
0: De cara als propers mesos, el PSC ofereix la seva col·laboració tant a Guanyem com a Esquerra Republicana per desbloquejar els pressupostos i avançar en matèries com l'habitatge, la neteja i la seguretat, però descarta plantejar-se com a alternativa de govern a menys en 12 mesos de les eleccions municipals.
3: I Tortosa ultima els detalls de la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes a la ciutat del segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials rehabilitats. Ràdio Tortosa, David Benito.
4: Es podrà veure per primer cop obert al públic la recuperació parcial de l'antic balneari del Porcà, el passeig de les muralles, les galeries subterrànies del castell de la Suda i la coberta de l'absis de la catedral. Tot això es podrà visitar per lliure o a través de viatges historioartístics que explicaran aquests espais. Jordi Jordan és regidor de la Festa del Renaixement.
7: Les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda, la qual cosa demostra l'interès de la ciutadania per conèixer este nou espai, però també avui volíem recordar que igualment durant la Festa del Renaixement este espai recentment rehabilitat del castell tindrà un horari obert al públic per a poder-lo visitar més enllà dels viatges històrico-artístics.
4: D'altra banda, s'ha fet un dispositiu especial de Mossos d'Esquadra i policia local durant els dies de festa, com també l'atenció dels punts lila irisats per atendre les víctimes de violències sexuals i LGTB-fòbiques.
3: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. Serà el proper 24 de juliol quan dirigirà per darrera vegada l'orquestra amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
25: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
24: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
3: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol.
26: Què tal, Marta? La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2 amb gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. El primer gràcies a un penal provocat per Lamine Yamal i el segon amb assistència de l'agarenc Dani Olmo. al combinat espanyol. Per tant, espera finalista en una final que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem el tècnic Luis de la Fuente.
6: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
26: Aquesta nit a les 9 se sabrà el segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. El CCD i el Departament d'Esports presenten a hores d'ara als esportistes del CAR de Sant Cugat els recursos i programes i ajudes. Cugat Mèdia, Joan Garcia, bon dia.
8: Bon dia, doncs ara mateix acaba de finalitzar aquest acte aquí al CAR de Sant Cugat, al centre del rendiment, on ha tancat aquesta jornada informativa per a esportistes i ho ha fet el conseller d'Esports, Berni Álvarez, on ha destacat que aquest nou programa, anomenat Arc 360, vol posar el focus en la persona i en l'esportista, és a dir, acompanyar l'esportista des de la seva carrera i també després, ajudant a la reinserció laboral. Per això dotaran de més premis econòmics a tots aquests esportistes que participin a nivell estatal, també internacional, mundial i als Jocs Olímpics, i també s'ha fet dues taules rodones, una d'ajudes a esportistes i altres on els esportistes que ja han experimentat aquests beneficis d'aquests programes, doncs també han parlat. Com dèiem, un Arc 360 que vol posar el focus en les persones i els esportistes i, sobretot, dotar de múscul econòmic la seva projecció esportiva i també laboral.
26: Gràcies, Joan. Tornant al futbol, a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font. Procedent del Barça B, la portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i va formar el Centelles abans d'aterrar el conjunt blaugrana amb 12 anys. I en bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per 3 temporades.
3: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
27: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
28: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
29: Hola, soy Lina Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
27: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo.
28: Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
29: Adéu, Embaladits!
13: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
9: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: L'onada de calor arriba al seu pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte a la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, a l'igual que al prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
3: Davant d'aquesta situació, els municipis es preparen. De fet, Barcelona ja està preparant un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
5: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
14: Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
3: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
5: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen els salaris més alts i, per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, això segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
3: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
5: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot.
3: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
5: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca aquests 14 anys, l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
3: Als esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans ja són a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
26: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas. Hi ha un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
3: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'onada de calor actual arriba avui al punt màxim, coincidint amb l'entrada de la canícula. Les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent, a 40 a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per aquesta època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Lluís Mi Pérez, què ens espera pel que fa a la calor?
2: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant, molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país. I aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
3: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment en el futur. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
5: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
3: Doncs amb els termòmetres disparats i les nits tòrrides que s'estan vivint, hi ha hagut una allau de compradors de sistemes de refrigeració ràpids. A les Terres de l'Ebre, per exemple, moltes botigues s'han quedat amb els prestatges buits. 21 Ràdios, Joaquim Domingo.
1: La intensa onada de calor ha disparat la venda d'aparells de climatització. En molts establiments, els aires condicionats i ventiladors pràcticament s'han esgotat per l'allau de compradors que busquen una solució ràpida davant les altes temperatures. Tot i que el sector havia fet una bona previsió d'estoc per a l'estiu, la demanda ha superat totes les expectatives. Miguel Augusto és venedor en una botiga d'electrodomèstics de Tortosa.
15: Aquest any hem sofrit una ruptura d'estoc perquè fa unes dues setmanes o així vam comprar molts ventiladors i aire condicionats portàtils i s'han venut tots. Realment més de 100 unitats en ventiladors, més de 200 pingüinos, exagerats. I llavors la gent doncs, no es vol esperar-se a les instal·lacions, que estan sent molt, molt llargues de temps, i llavors en l'aire condicionat portàtil en seguida se col·loca i ja fa fred.
1: Els comerciants asseguren que, a diferència d'altres anys, les vendes s'han concentrat en pocs dies i molts clients acaben comprant el model disponible sense gaire marge per triar.
3: I l'altre risc davant d'aquestes altes temperatures és el dels incendis. El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels focs declarats a Aiguamúrcia. A l'Alt Camp, cinc valles i vallesses han assistit a la trobada. Té tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Valls, en David Prats. Bon dia, David.
16: Bon dia. Una reunió celebrada al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, ha servit per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. No hi ha hagut declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sí que ha parlat l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, que ha apuntat que l'incendi ha estat provocat.
17: Ja es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no esperarà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
16: Els alcaldes han aprofitat la reunió per demanar més ajudes al govern, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats a l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Tot i això, els bombers han indicat la possible represa d'un petit focus de l'incendi al detectar-se una mica de fum al massís del Montmell i mantindran la vigilància en les pròximes hores. Un cop efectuada aquesta trobada a Aiguamúrcia, el president Salvador Illa es desplaça a Pontons per establir una reunió amb l'alcalde Josep Totosaus.
3: Gràcies, David Prats. Això pel que fa als focs a l'Alt Camp, però Mossos i agents rurals també investiguen les causes de l'incendi que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. Un foc que ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
18: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Can Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
0: Notícies en xarxa.
3: El president Salvador Illa assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, ha dit. Illa ha expressat el seu compromís amb el tercer sector. Mon Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
7: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
4: Ell ha dit que la integració és positiva.
7: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
4: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
3: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat és un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya en la presentació de la memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
19: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
20: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir de que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
19: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
3: Encara en relació a la formació, 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, que és molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que fa l'Agència per a la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
21: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. I un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
22: Arribem en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
21: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
3: I tenim encara més actualitat local vinculada a l'ocupació. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Constantí Ràdio.
6: A Mollet, avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet per demanar el suport de les administracions. Els representants dels treballadors adverteixen que si el conflicte no es resol aviat, podria quedar compromès el calendari de lliurament dels nous trens de gran capacitat per Rodalies que es fabriquen a la planta.
8: Si no hay una base social, si no hay un convenio, va a ser muy, muy, muy, muy difícil que se llegue a ese hito que se ha marcado y que se ha comprometido y que nosotros queremos cumplir.
6: Els sindicats denuncien que la direcció només accepta 4 dels 31 punts plantejats i reclamen millores salarials i laborals.
5: A Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha aprovat una línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per nous emprenedors que iniciïn la seva activitat econòmica a Constantí. Òscar Sánchez és l'alcalde.
10: Es tracta de dues línies. La primera per a nous emprenedors i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses i negocis a Constantí, i després una segona línia que és per ajuts empreses a la contractació, empreses que contractin aturats d'aquí del municipi.
5: Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 31 de desembre.
3: I encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC corresponent al mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
5: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles, encara subvencionats, això sí, han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Són 3:15. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria amb més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vots, segons el primer sondeig del CIS.
5: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. També, d'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
3: La polèmica tanca fronterera del Penyal de Gibraltar ja és història des d'avui. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
5: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
11: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
5: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el Penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
3: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora.

0: De 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
1: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
0: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
2: Tensió a Girona, ja que demà, a partir de les 10 del matí, ha programat un desnonament que podria deixar al carrer 18 famílies al barri de Sant Narcís. Són llogaters de 3 blocs ubicats entre el carrer Costa Brava i el de Rosselló, que van quedar en contractes de lloguer no regularitzats en fer fallida la propietària dels seus pisos i passar mans de la Sareb. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
3: Des del sindicat, juntament amb veïns afectats pel llançament, han explicat aquest dimecres al matí la situació, que es remunta al 2022, quan l'aleshores empresa propietària dels blocs fa fallida i els pisos passen en mans de la Sareb. En aquest moment, els llogaters van deixar de pagar el lloguer a no ser informats en quin número de compte havien de transferir aquests diners. Segons el sindicat, la propietat, lluny d'obrir una negociació, el que va fer és començar processos judicials per desnonar les famílies. El que demanen ara els veïns és que se'ls regularitzi els contractes de lloguer i que no se'ls faci fora.
4: Sí, nosaltres, durant tot el contracte i durant tot el temps, hem anat pagant fins on hem tingut els comptes, perquè també us he de dir això, hem tingut un parell d'anys que no sortia enlloc cap persona ni cap referència.
3: El sindicat apunta que d'entre aquestes famílies afectades n'hi ha una amb una menor que pateix una miocardiopatia dilatada severa, que demà també serà desnonada. El llançament està programat per a les 10 del matí. El sindicat també denuncia que aquest desnonament es faci en plena onada de calor.
2: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra, que interpretarà la 8a Simfonia de Mahler. El músic ha fet balanç a la seva trajectòria i en destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
6: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
5: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Simfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
2: Seguim en Crònica Cultural perquè Fira Tàrrega ja escalfa motors de cara a l'edició d'enguany amb els primers assajos oberts de la temporada. Una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part de la programació. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
7: L'estrena d'aquests assajos oberts ha anat a càrrec de la companyia Llum de Fideu amb l'espectacle Aquí, una proposta participativa en què els espectadors es converteixen en una part essencial de la funció. La directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, destaca que aquest tipus d'experiències trenquen les barreres entre el públic i artistes.
8: Una peça que ens parla del pas del temps, de com de petits som els humans envers a l'univers, i és un espectacle que té dues parts. Una primera part, on hi ha el rodatge del que és una pel·lícula amb participació del públic, i una segona part on hi ha la projecció d'aquesta pel·lícula. Això és l'inici, el bullici del que serà l'edició número 46, perquè aquest divendres també donarem sortida al Free Tour, que és aquesta passejada on s'explica tota la programació de la fira.
7: Per altra banda, Fira Tàrrega ja ha activat la venda preferent d'entrades per aquesta 46a edició, mentre que la venda general s'obrirà coincidint amb la rebel·la.

0: l'illa de Fira Tàrrega, que inclourà un free tour i un nou assaig obert de la companyia basca Mari de Jong.
1: I arriben els esports. Amb el nostre company Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol aquest diumenge.
2: Molt bon dia, Marta. La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2. Un penal provocat pel mataroní, Lamine Yamal, en els primers compassos de partit el va aprofitar Oyarzabal per fer el primer. I abans d'arribar al quart d'hora de la segona part, Pedro Porro, amb una combinació amb l'agarenc Dani Olmo, feia la segona diana de la semifinal. Per tant, el combinat estatal ja és a la final, que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem a Luis de la Fuente.
3: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
2: Un partit que es disputarà a les 9 en busca del segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre l'Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. A la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i es va formar al Centelles abans d'aterrar al conjunt blaugrana amb 12 anys. Ramon Duran, Radio Ciutat de Badalona.
4: Txell Font és un altre dels fitxatges de luxe de l'equip badaloní, que cada cop està buscant disposar d'una estructura de plantilla més sòlida. La nova portera es va formar a les categories inferiors del Barça, fins a arribar a debutar amb el primer equip la passada temporada. Ha estat internacional amb la selecció espanyola sub-19 i sub-20, havent aconseguit dos campionats d'Europa sub-19 i un Mundial sub-20. Amb només 21 anys, el Badalona Women s'assegura el fitxatge d'una portera de gran futur.
5: Una portera amb molt caràcter, molt ambiciosa, i crec que transmeto molta seguretat des de porteria. Un dels meus punts forts és el joc de peus. Un club prop de casa, tenia ganes de sortir del club que porto tota la meva vida. Vinc en busca de molts minuts i sobretot de poder competir sanament.
4: El fitxatge de Txell Font s'assuma al de Vicky Losada, que ja es va anunciar ahir, i durant els pròxims dies hi haurà més novetats pel que fa a noves incorporacions.
2: A primera federació masculina, el Sant Andreu s'ha fet amb els serveis d'Àlex Bermejo. L'extrem barceloní arriba procedent del Debrecni hongarès i signa per dues temporades. Bermejo té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. En bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per tres temporades, amb 29 anys i 2 metres i 6 centímetres. Nesbo té experiència a l'Eurolliga, on ha disputat un total de 136 partits amb els Alguiris, el Maccabi i el conjunt italià. I també fitxatge al bàsquet Manresa, en aquest cas de Jordan Minchev, que arriba procedent del Niners Chemnitz d'Alemanya. L'alè pivot búlgar de 27 anys signa per dues temporades i amb els seus 2 metres i 5 centímetres pot jugar tant a la posició de 4 com a la de 5.
1: Molt versàtil, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Agárrate-u, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit en 107.0.
0: Dexter Ferrui, tate.
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Bar La Piña.
4: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
4: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
4: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
4: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
4: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
4: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
4: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
4: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bon vinyes veie, bon vinyes veie, bon vinyes veie que va.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona.
4: Ei, tens calor?
5: Sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.
3: Bar La Pinya.
7: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
7: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
7: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
7: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
7: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
7: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
7: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
7: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta't d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven y disfruta. Es un gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.
4: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate un salta y viu a Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruy, te tengo.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ràdio, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Ei, tens calor?
5: Sí, sí.
4: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.
7: Bonito.
4: Bar La Piña.
7: Todo me parece bonito.
4: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
7: Bonito lugar.
4: Bar La Piña.
7: Bonita la cama.
4: Buen rollo y familiar.
7: Se ve el mar.
4: Fideuá y paellas.
7: Y tú es el día.
4: Ven a conocernos.
7: Acaba de empezar.
4: Bar La Piña.
7: Bonita la vida.
4: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
7: El teléfono suena, mi pana.
4: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
3: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona 2.

0: Debut amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit
3: 107.0
4: FM.
5: Este verano Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: De Exer Ferru y Tateca.
5: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
8: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
2: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Escolta, Ràdio Cunit 107.0 FM.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Man sagt, nichts hält für immer, doch wir vertrauen uns blind.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafè.

0: especial del PNB.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
1: Nos quedamos un

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

companys, companyes, nois i noies, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hit Parade, aquest programa que et transporta a una altra època, als anys 70, 80 i 90. Avui serà més 80s i 90s i tindrem alguna que altra sorpresa agradable per a vosaltres. Estigueu fent el que estigueu fent, podeu escoltar el programa.

com el Ripollès, l'Empordà, la Selva Gironina, també a Girona Capital i tot el Gironès. Ens podeu escoltar a Manlleu i tot l'Osona, també al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, a Barcelona.

inaugurada a Cunit i la província de Tarragona. Molt bé, avui començarem directament amb temes, dos temes, una miqueta lents, perquè als anys 80 també hi havia música lenta. Recordem quan feia lents a les discoteques, anava el discjòquei baixant i posaven els lents, ballaves i tornava a pujar la cosa. Molt bé, avui tindrem a banda del company Esteve Llop, que ens presentarà un d'aquells temes històrics. També els crèdits per les, pel Xema de Vic, que ha fet aquestes boniques sintonies i la introducció del programa. I també l'Ivan Cànovas, el doblador, que a vegades també posa la veu a jingles. Doncs bé, avui tindrem el Alan Cook, Do You Want to Stay? Però vinga, anem a començar.

Si no recordo malament, era l'any 1985. Aquesta cançó vaig tenir el privilegi de presentar-la com a novetat. USA for Africa amb We Are the World, We Are the Children. Nosaltres som el món i som els nens. Un munt de gent cantant Lionel Richie, de The Commodores, Stevie Wonder, Paul Simon, de Simon & Garfunkel, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, la tieta de Whitney Houston, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry i Daryl Hall, de Daryl Hall and John Oates, per aquesta super cançó que segurament us ha dut un munt de records de quan es feia música de veritat. I ara podríem dedicar a aquells nois i noies que esteu a les rotondes aquesta cançó. Ei, ho dic de bon rotllo, eh? És conya. Una cançó que es deia No controles. Òbviament, no controls de rotonda, sinó no me controles. Anem a repassar els temes dels 80. Això era el pop nacional, pop espanyol, amb Vicky Larraz al front de Olé Olé abans de Marta Sánchez. No controles.

0: Pedro, eh? Doncs bé, és una noia encantadora que canta superbé, composa els temes ella, es diu Irene César, la seva germana està als cors també, es diu Mònica César, i aquest noi que acaba de tocar els teclats és en Pedro. Eren els anys 80 quan Daydream van ser un autèntic número amb aquesta cançó que es deia In the Night. Oi, Irene?
1: Hola, Jordi, sóc Irene de Daydream. T'envio un petó per tu i per descomptat per tots els oients de Hit Parade.
0: Gràcies, maca. Molt bé, música feta a Sabadell. Atenció, perquè els tindrem aquí al programa en entrevista. Són Daydream, una gent que van treure un munt de temes i en trauran amb In the Night. Hem recuperat aquest tema dels 80 i seguim els anys 80. Ara mateix amb un noi que... Bé, aquest noi és tarragoní i segurament el coneixereu per aquesta cançó que es deia Bad Dreams o una altra que es deia Do You Want to Stay, que estava inclosa als Max Mix. És també super ben parit, super simpàtic, que es diu Alan Cook, i avui el tenim amb nosaltres. Xavier Carbó, Alan Cook, escolta, com se't va acudir començar amb això de la música i endinsar-te en aquest món?
2: Doncs bé, vaig anar a petar al món de la música simplement per generació espontània. No? Als 6 anys estava al conservatori, no? I després, pues, bueno, pues, lo normal, no? Vull dir, vaig veure que tocant la guitarra i cantant doncs tenia opcions, diguem-ne, amb el sexe contrari, que és com hem començat tots, no? Ostres, i a partir d'aquí, sí. Pues, bueno, estudiar i començar a fer bolos, no? Com a cantant, a pubs i a sales de festa, etcètera, etcètera. I després, pues, bueno, pues, me vaig convertir en un cantant de sessió, vaig començar a composar, vaig començar a fer música, etcètera, etcètera, i bé, vull dir, sempre va ser un procés molt normal.
0: Un procés molt normal, i m'he quedat amb allò del sexe contrari, eh? Bé, jo també sóc locutor de ràdio, diguéssim, pel mateix motiu. Bé, abans, ara ja no, eh?
3: Ara ja no pots!
0: No, no. Escolta'm, Alan, un home com tu que ha marcat una època, a més, la mateixa època dels Daydream que sentíem abans, què en pensa d'aquests que sonen actualment? Però bé, actualment també hi ha bona música. Què n'opina l'Alan Cook de la música que es fa actualment?
2: Què n'opino de la música actual?
0: Sí.
2: Home, hi ha de tot, perquè la música és molt... El panorama musical actual és molt ampli, no? Vull dir, jo sóc un amant del jazz, i del soul, i del rock, i sóc molt eclèctic, no?, amb els meus gustos, no? I hi ha de tot, no? Tot el que és més mainstream, no?, pues, és un problema, no?, perquè avui en dia, amb el tema de la IA i amb el tema de... de tots els programes, diguem-ne, que fan que gent que no pot cantar en directe no, doncs puguin treure discos, no? Bueno, ja saps com va aquest món, no? És més un problema de cases de discos i empreses multinacionals, no?, que posen tot el que s'ha de posar, no?, perquè això funcioni. Però crec que el món de la música actualment segueix sent interessant, tot depèn on miris, no?
0: Sí, sí.
2: Vull dir, jo sóc més indi i sóc més... Vull dir, m'interessa més inclús amb el món de la música dans, no? Vull dir, hi ha gent que està fent coses molt interessants i hi ha gent que li demana a la IA que li faci un tema.
0: Sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Penso que encara hi ha esperança.
0: No, això de la IA, bé, molt, molt malament, però hi ha molts bons músics encara. Ostres, l'Alan Cook també anys enrere va fer això.

0: Disco Estrella, aquesta gran cançó, si no recordo malament, amb la Txell Sus. Escolta, Xavier, Alan Cook, Xavier Carbó, quin és el present i el futur d'Alan Cook?
1: I el present i el futur de l'Alan Cook? Doncs, bé, actualment doncs estic col·laborant, amb, per exemple, he col·laborat amb el pròxim disc que traurà Mi Comisión, no?, amb el Juan Martínez.
0: Ostres!
1: D'Aspe, no?, un gran músic i un gran arreglista, no?, i bueno, estic col·laborant amb ell tant en temes de producció com de composició, no? Després, vull dir, estic fent temes nous.
0: Ostres!
1: I bé, el futur doncs penso que el mateix, seguir fent actuacions pel món, tant de Italo Disco com tant com de jazz, com de soul, etc, perquè la música al final és música i no depèn d'un estil concret, no? O sigui que el meu present i el meu futur és música i més música. Vinga, moltes gràcies, Jordi, i a reveure.
0: Doncs res, home, m'agradarà, i a més el posarem aquí al programa, encara que no sigui un clàssic, la teva nova producció amb Mi Comisión. Hem sentit el gran Xavi Carbó, un home humil, que va marcar una època amb Pet Dreams o, per exemple, amb aquesta

0: Jordi Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, i me'n vaig a Radio Teletaxi.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, gent.

aigua mineral sense gas, allò per no fer el rotet mentre estàs en directe, ens arribaven als anys 80 aquest duet de música electrònica, un noi i una noia, es deien Transex, havien tret cançons com, per exemple, On Radio, o aquesta que es deia Living on Video, que si la sumem amb Living in a Box, ja denotaven els anys 80 lo fotut que està el tema de la vivenda. Si els anys 80 ja havien de viure una caixa, o en aquest cas a un vídeo, VHS, allò còmodament, imagineu-vos en l'actualitat, i més a Barcelona. Bé, senyores i senyors, de Transex ens anem directament a escoltar la música que feien directament, per exemple, Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher i el Vincent Clark, que havia estat a Yanazur i abans a Yasu. Anem a

Grand chicken chunch come as long as you love me. As long as you love me. Acabo de dir cool, cool, cool. I una banda que vaig tenir el privilegi d'entrevistar amb un company que es diu Joan, especialista en Take That. Es diuen Backstreet Boys i això, Everybody Backstreet Back. Una gent que vam fer cantar en directe i amb una guitarra i les seves veus eren bestials. Són gent que canten de veritat, eh? Com l'Alan Cook. Per cert, Alan, a mi també em va anar molt bé això de fer ràdio, fins que em van veure el Caret Oi. Allò, per... aviam si podíem tenir un lligam amb el sexe contrari. Em va anar molt bé fins que em vaig casar. Molt bé, anem ara a sentir una espècie de Backstreet Boys, es diuen NSYNC, i això, Tearing Up My Heart, està cansant el meu cor.

posaven Ronald Barr i Rico Ragazzi i que ens portava, doncs, música semblant a l'Eurodance, que triomfava en aquells moments. Ells es van fer dir Caballero i van sonar força fent versions del grup Ultravox que van triomfar als anys 80, música ballable, però amb un caire ben diferent i amb una producció en aquells moments molt moderna. Aquest tema que avui us seleccionem de Caballero es diu Hymn. We create a mental

0: aquesta cançó que signava en Caballero. I marxem amb un dels temes més impactants, diguéssim, de la història de la música de ball. Adéu, Esteve.
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, bé, que abans no ho has dit. Que dic que marxem a ritme d'això. Això també us durà molt bons records. Juntament amb Porn Kings tenien exactament el mateix sintetitzador. Mira!

nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Escolta, Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Cada CEU salta y viu a Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te cago.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
1: 107.0
2: FM.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda de Tarragona.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bon viñas veñe, bon viñas veñe, bon viñas veñe que va.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la...

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
3: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda...

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos.

0: 671-74-14-95, 671-74-14-95. Pollo a la brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa El Sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa El Sol.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.

0: Salta y Viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferruy, tate.
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb tot